0: Hoy por hoy.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
2: Arriba el cap de setmana més esperat. Del 29 al 31 de maig, viu la novena Fira Comercial i d'Artesania d'Alfarrasí. Comencem divendres amb un flashmob multitudinari i durant tot el cap de setmana, exhibició equestre, combat medieval, teatre de carrer, jocs gegants, food trucks i gran música en directe. Descobreix el nostre comerç i artesania. T'esperem a Alfarrasí. Consulta tota la programació al web i les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alfarrasí.
3: ¿Oyes eso? Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento, sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.
4: Si tens una empresa agroalimentaria y vols invertir en maquinaria, instalaciones, eficiencia energética o ampliar capacidad, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigís memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
5: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón, ya sabes. Padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
6: Reserva en Restaurante Almoroch. Reservas y lo abren solo para vosotros.
5: ¿En serio?
6: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
5: Eso es justo lo que busco.
6: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
7: Y grabando.
8: Todo cama, todo para tu cama.
7: Dame más alegría.
8: Todo cama, todo para tu cama.
7: No tanto, intenta ser más acuoso.
8: Todo cama, todo para tu cama. Te lo podemos decir de muchas maneras, pero en Todo Cama tenemos todo para tu cama. Avenida El Match 56, Ontinyent.
9: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
1: Radio Ontinyent.
10: Cadena Ser. El poder de la conversació.
0: Hoy por hoy. Àngels Barceló. You've done it.

0: Hoy por hoy.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
2: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
3: Arriba el cap de setmana més esperat. Del 29 al 31 de maig, viu la novena Fira Comercial i d'Artesania d'Alfarrasí. Comencem divendres amb un flashmob multitudinari i durant tot el cap de setmana, exhibició equestre, combat medieval, teatre de carrer, jocs gegants, food trucks i gran música en directe. Descobreix el nostre comerç i artesania. T'esperem a Alfarrasí. Consulta tota la programació al web i les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alfarrasí.
4: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de León 9, Xàtiva. Ganeshecléctico.com.
5: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un

0: Hoy por hoy, Àngels Barceló.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: ¿Qué tal? Muy buen día, 12 y 22 minutos en estos precisos instantes que obrim les portes de una nueva edición de l'Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts, estarem así, junts, fins a les 2 de la vesprada. Per a contar tot el que hem preparat, l'actualitat, el que serà actualitat, no avui només, sinó també el cap de setmana, ho descobrireu en els pròxims minuts i en les pròximes hores. Avui no tenim d'inici el tema de l'horatge perquè després vindrà el bo de Lluís Francesc per a donar-nos la previsió i la del cap de setmana i, a més, tornarà amb el diccionari meteorològic. Però sí que tenim ja a Carmen Úbeda per a contar-nos quina és la temperatura, quines són les temperatures a hores d'ara a la nostra comarca. Carmen, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
2: A més, avui estàs al carrer i pots dir tranquil·lament si fa o no fa calor, saps com te dic?
3: Uf, fa molta calor i he de dir-te, bueno, ara vos direm on estem perquè sí. Estem, tant el meu company Esteban Arroyo com jo, fa calor i estem a la sombra, així que
2: millor,
3: sobretot recomanar a la gent que isca al carrer que refugi per les ombres i protecció com sempre perquè ja comença a notar-se la caloreta perquè estem entre 29 i 33 graus a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. I a més és que els 29 graus estan a Geneta d'Albaida i a Bocairent, a la Rambla de Mariola. O sigui, a la serra hi ha 29 graus. I la màxima, això és 33 graus d'avui, estan a Quatretonda i a Llutxent. A Ontinyent en tenim 32.
2: 32 graus ara mateix a Ontinyent, però arribarem a 33 quasi segur. Anem en seguida a la Picaeta i a saludar a Esteban, que està en Carmen, i que ens conten per què estan per ahí. Anem ja, vinga, va.
1: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. La Picaeta.

0: Una picadeta que també estarà amb nosaltres, evidentment. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Miguel, què tal?
0: Ens hem quedat tu i jo així, sí, en este refugi climàtic, podem dir.
1: Totalment.
0: Que creem quan
1: totalment
0: arriba la calor. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, companys.
0: Calor, però esteu a la sombreta, ha dit Carmen, no?
2: Sí, sí, estem així a la sombreta, sí, sí, sí.
0: Molt bé, millor, millor.
2: Però es nota, es nota que avui hi ha més temperatura, la temperatura és més alta que dies enrere d'aquesta setmana.
0: Jo no vull que eixir al carrer, fixa't el que t'hi dic. No vull que eixir al carrer.
1: Així, estem a finals de maig,
2: exacte,
1: jo penso això.
2: Doncs mira, vaig a dir-vos una cosa. Sí. Podríem estar en l'interior d'on estem,
0: sí,
2: però no entrem dins...
0: Perquè no hi ha cobertura.
2: Perquè no hi ha cobertura.
0: És que...
2: I estem a les portes, al carrer, però a la sombreta.
0: Molt bé. Doncs, mira, Carmen, anem a contar a la gent que perquè esteu ahí, ja, i on esteu.
3: Sí, i ja sabeu de secrets.
0: I ja de pas, pues, contem què és el que hem preparat a l'Hoy por Hoy d'avui. Vinga.
3: Vinga, doncs avui en este Hoy por Hoy, Esteban i jo ens hem desplaçat fins al centre de salut de l'Avinguda del Vall d'Ontinyent perquè este diumenge se celebra el Dia Mundial Sense Tabac i així al centre de salut estan fent una campanya d'informació i també d'ajuda en la qual doncs intenten ajudar a les persones que volen deixar de fumar o almenys intentar-ho. Així que estan així, a les portes del centre de salut de l'Avinguda Albaida, el centre de salut 2 d'Ontinyent. Estan així a l'entrada, en seguida que entren els voran, tenen uns cartells i una tauleta amb moltes coses preparades i després parlarem amb Víctor, amb el metge de família, perquè ens conte l'origen d'esta campanya i què és tot el que tenen preparat.
0: Un mes i 24 dies porte jo sense fumar.
3: Qué bé, qué bé.
0: Sí, ho acabo de mirar,
3: però meravellós.
0: Jo sabia que era més d'un mes, però no em recordo de quan. Això és molt bona notícia, saps? Això és molt bona notícia. I de moment encara estic ahí, ja veurem què passa, però de moment estic ahí, estic molt content
2: molt
0: orgullós del que estic aconseguint. Aixina que... I mira, té molt de vore, Víctor, aixina que després parlarem amb ell. Clar, què més coses tenim, Carmen?
3: Doncs mira, avui toca viatjar fins al Palomar. Parlarem amb el seu alcalde, amb Jordi Vila,
0: sí,
3: sobre les actuacions del Pla Obert de la Diputació de València, que entre elles està la remodelació, bueno, més que remodelació, l'ús que se li va donar a un local del municipi, al exacte, local de Sant Antoni, que era un antic espai que ja era municipal, però que ara va a convertir-se en un local social perquè els veïns i veïnes puguen reservar-lo per a dinars, per a sopars familiars i, bueno, tot el que comporta una comoditat d'un local d'aquestes condicions.
0: Efectivament, volem saber com ha sigut aquest canvi i per quines etapes ha passat també aquest local,
3: sí,
0: perquè té una història també aquest local, que és l'antiga escoleta, i així que bo. Parlarem amb el bo de Jordi, a veure què té que contar. Què més coses?
3: Mira, del Palomar a Amsterdam, què et pareix?
0: Què et pareix? M'agrada molt. Com a títol d'alguna cosa m'agrada.
3: Sí, mola, mola. Doncs tindrem amb nosaltres a Júlia Bercher, ella és directora de projectes europeus de Ateval, i ella va contar-nos la participació d'esta entitat en una assemblea que s'ha celebrat a Amsterdam. És un fòrum europeu on s'ha debatut sobre el futur del sector tèxtil i la presència d'Ateval en este encontre, així que Júlia ens portarà tots els detalls.
0: Exacte. Què més?
3: Diccionari meteorològic amb Lluís Francesc,
0: com que
3: deies a l'inici del programa, a veure què ens conta sobre les temperatures també d'este cap de setmana, que imagine que seran molt paregudes a les que estem tinguent des d'ara.
0: Ja avance que no hi ha calor. Ja avance que no hi ha sorpreses, eh? Ja avance que no hi ha sorpreses.
3: Exactament, exactament. I per acabar, Escola de Música amb Vivaldi. Per acabar, l'Hoy por Hoy del divendres, amb bon ambient.
0: Amb bon ambient, amb bona música i bon rotllet, clar que sí. Gràcies, Carmen.
3: Gràcies, xics.
0: Tomàs, hora 14, què tenim per ahí?
1: Mira, parlant de les temperatures, anem a parlar de les mateixes, com no hi de com estan les coses d'ara, perquè saben que un dels principals indicadors de perill d'incendis es basa sobretot en esta arribada d'aquestes dates, amb la calor, amb la pujada de les temperatures, i en aquest cas volia informar-vos, bueno, que ahir van tindre un xicotet d'esglai i un conat d'incendi al municipi de Benicolet, tot controlar, però a hores d'ara cal tindre en compte que el pròxim dilluns es prohibeixen les cremes agrícoles. Ho anem a recordar al nostre Hola 14 on tinguem la Vall d'Albaida, en un dia on també, com no, anem a plantejar com estan les coses en el marc de la vaga indefinida. De segur sabem que va a començar la quarta setmana de vaga indefinida de la xarxa del professorat públic valencià. I bueno, parlarem un poquet de la manifestació d'ahir a Albaida, convocada per l'assemblea de 300-350 persones, molt bon número. Avui s'han realitzat també diverses mobilitzacions en el marc d'aquesta vaga i també us ho resumirem, a més de contar-vos 6 minuts i resultat d'aquestes negociacions. També parlarem, com no, i us recordarem com està la cronologia per a l'obertura definitiva del nou hospital d'Ontinyent. Demà a les 8 del matí ja comencem a donar les últimes petjadetes amb aquesta instal·lació ja de les urgències al nou hospital d'Ontinyent. Ja dilluns, 1 de juny, tindrem oficialment el nou hospital amb el total funcionament. Per altra banda, també ens volem centrar en l'àmbit comarcal, perquè tractarem, com no, estos temetes que anem a escoltar des de les 12:22 de la vesprà del nostre Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, però també ens centrarem, com no, en l'agenda tan repleta d'actes i de tot tipus que tenim al llarg del cap de setmana, el Festalger, podem parlar de la Fira de Comerç i Artesania d'Alfarrasí, entre altres qüestions d'allò més que interessants que també repassarem en l'hora 14 per a que ningú s'ho perga.
0: Fantàstic. I després arriba, senyores i senyors,
1: de Last Dance.
0: De Last Dance, últim ser deportivos de la temporada.
1: Ai, jo vaig a motivar-me avui, eh? Sí, no? Tinha que motivar-se, perquè estem, jo estic així un poc melancòlic. És perquè, que, clar, ai, acabar molt de temps, ja... Sí, tio. Molt de temps, ha passat molt, molt de temps i em passa de tot, sincerament. Vaig a dir que per a mi ha sigut una temporada molt xula, molt, molt xula, perquè crec que hem estat tot el rato en aquests altibaixos que ens alegren, que és... preocupen, que ens fan sentir trists, que ens fan sentir contents, sí. I això és el boni de l'esport moltes voltes, que hi ha que saber guanyar i hi ha que saber perdre.
0: Jo crec que, des de luego, no ha sigut una línia regular.
1: No ha sigut una línia regular, que és que cada setmana parlava d'una cosa. Cada setmana parlava d'una cosa. Estava molt contenta, molt trista amb l'Ontinyent al principi, després me posava molt contenta amb el Llutxent, acabava trist per l'Atzeneta, passava a estar content pel Deportiu Ontinyent. És a dir, que ha estat una temporada un poquet boja, la veritat. L'anem a repassar al nostre ser deportiu Ontinyent a la Vall d'Albaida i anem a posar-nos en l'agenda. Us recomano que traguen l'agenda, llibreta, el que vulguin, perquè anem a posar els objectius per a quan tornem a estar en el nostre ser deportiu Ontinyent en la Vall d'Albaida, quan reprenem esta programació local i comarcal. Són molts els deures que tenim. Crec que cal tindre en compte els objectius que tenim de cara a la pròxima temporada i sobretot el fet de no patir en totes les categories en les que tenim representació. Per altra banda, també ens centrarem en un esdeveniment esportiu que tenim, tindrà lloc demà al Clariano, perquè el Deportiu Ontinyent Femení s'ha acomiadat d'una temporada històrica a l'Estadi Municipal de Clariano, farà davant el Torrevieja, amb el repte de guanyar o empatar, esperem que guanyar, per a acabar la lliga com a invictes amb 0 derrotes al Casiller, que és una autèntica bogeria, i ens alegrem molt per elles. Ens acompanyaran dos capitanes del conjunt d'Ontinyentí. I tancarem fent un repàs a tot el que ve este cap de setmana, que no para, que tenim el Castelló de les Jarres en la promoció d'ascens. Juguen 6:30 de la vesprada, este diumenge davant el Tous, com a visitant, molt, molt pendents d'aquesta actualitat. Parlarem d'Ivan Esparza, que juga avui l'última partida de quarts de final de l'individual de Raspall. Parlarem de Sofia Rodríguez, que este cap de setmana té Copa d'Espanya de Gravel. Parlarem d'Héctor Tolsa, que el triatletó ontinyentí disputa una prova de la Copa d'Europa de Trialdo a Polònia, un municipi que no vaig anomenar perquè és molt difícil de nomenar, i també, com no, ens centrarem en altres qüestions de caràcter poliesportiu que marque la nostra agenda de cara a este cap de setmana i a este últim ser deportivos.
0: És l'últim ser deportivos de la temporada, però l'esport continuarà sent notícia no només a la nostra web, que ja sabeu que diàriament segurament Tomàs tinga informació per a penjar a la nostra web de Ràdio Ontinyent, sinó que també volem convertir, o volem fer una secció dins d'este Hoy por Hoy, bueno, fins que se'n vagi de vacances, Tomàs.
1: Dos setmanes,
0: però farem secció neta d'esports per a, si hi ha notícies que tenen i paga la pena que hi han que contar, sí, les contarem i les tindrem així.
1: Sí, 5-10 minutets per a escoltar a gent, per a escoltar veus, per a contar-vos l'última hora d'això del Mercato, també dels clubs que encara continuen amb esport, perquè, per exemple, el triatló no para, el ciclisme no para, i anem a tindre molta actualitat en aquest sentit, així que, pues, mira, 10 minutets que aprofitarem de cada setmaneta per a contar-vos tot.
0: Perfecte, Tomàs. Avui tenim hora 25.
1: Sí, i avui especial, perquè anem a entrevistar al president del Castelló de les Jarres, perquè es conte com estan les coses a última hora i repassar en aquests 10 minutets pues tota l'organització que han fet, perquè han fletat diversos autobusos per anar-se'n cap a Tous i estan sent, com no, una setmana, bueno, van a ser dues setmanes històriques per al poble de Castelló de Rugat.
0: Perfecte, estarem molt pendents, dice hora 25. Esteban Arroyo, com està la cosa de la ventana esta vesprà?
1: Pues tancà, perquè no entre la calor.
0: Que no entre la calor.
2: Efectivament. I les coincidències que a vegades ens passen quan eixim al carrer en els directes, esta vesprada estarà amb nosaltres a la ventana a partir de les 7:20, Vicent Donat, secretari general de Coeval, que acaba de passar per davant de nosaltres, que
0: doncs,
2: té una visita així al centre de
0: salut. Ha anat al centre de salut. Ah, mira.
2: Sí, sí, sí.
1: Que estiga bé, que estiga bé.
0: Però està bé, no, Vicent?
2: No, està molt bé. Sí. Està molt bé, sí, sí. I parlarem amb ell d'una jornada que va haver ahir a l'Ajuntament d'Atzeneta d'Albaida, que portava per nom Pimes Més Eficients, que està organitzada per Coeval junt amb l'oficina Accelera Pime València de FEMEVAL, doncs per ajudar a acostar a les empreses, a les xicotetes i mitjanes empreses de la Vall d'Albaida, doncs a digitalitzar-se, a què tenen que fer, doncs per vendre més, per estar actualitzats en doncs en tota la digitalització, o per exemple ser, estar més segurs, ja sabem allò de la ciberseguretat, no? Doncs
0: sí,
2: de tot això es va parlar i ens ho contarà ell, i també li preguntarem quines seran les pròximes jornades que organitzen, que sempre venen bé. Des de Coevals ens ho conta moltes vegades ell o Javier Cabedo, el president, de que volen ajudar a les xicotetes i mitjanes empreses de la Vall d'Albaida.
0: Perfecte, això serà en la ventana esta vesprada a les 7:20 amb Esteban Arroyo i un pacient que està ara al centre de salut. Que... Sí. vaig a posar dos anuncis i tornem amb Esteban i Carmen, que estan al centre de salut per aquest Dia Mundial Sense Tabac, que serà el pròxim diumenge, però que a Ontinyent, al centre de salut, s'està, podem dir que, commemorant avui. Tomàs, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: No res, tornem. Esteban, gràcies.
2: Fins ara.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser. Arriba el cap de setmana més esperat. Del 29 al 31 de maig, viu la novena Fira Comercial i d'Artesania d'Alfarrasí. Comencem divendres amb un flashmob multitudinari i durant tot el cap de setmana, exhibició equestre, combat medieval, teatre de carrer, jocs gegants, food trucks i gran música en directe. Descobreix el nostre comerç i artesania. T'esperem a Alfarrasí. Consulta tota la programació al web i les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alfarrasí.
1: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre ha somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llavada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
2: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigán.
3: En la cadena SER... Hoy por hoy Ontinyent Baida el Baida. Miguel Coy.

0: Ja ho hem dit fa uns instants i fa uns minuts. Dia Mundial Sense Tabac. Es celebra el 31 de maig, que serà el pròxim diumenge. Però així a Ontinyent ja s'estan fent coses i per això hem anat a les portes d'un dels centres de salut de la ciutat, del municipi, per a parlar d'este Dia Mundial Sense Tabac i per a parlar de què és el que estan fent en un dia com este. Esteban Arroyo es troba a les portes del centre de salut. Hola, Esteban, de nou.
1: Hola de nou, Miguel. Efectivament, ens trobem a les portes del centre de salut de l'Avinguda Albaida, el centre de salut 2 d'Ontinyent, on estan així a les portes, bueno, entre la primera porta i la segona porta, per a que estar més fresquets, no? La gent quan entra o quan ix, doncs que puguen parlar amb ells, amb motiu de, com deies, el Dia Mundial Sense Fum, que és aquest diumenge, i doncs ells et pregunten quan entres per la porta si fumes, i si fumes, doncs no, és aixina. Víctor Climent, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, sí, estem en la setmana sense fum, el dia sense fum és el diumenge, i sí, estem preguntant a tota la gent que entra al centre de salut si fuma o no fuma, per a, si fumen, intentar ajudar-los a deixar de fumar.
1: Perquè el fumar, el fet de fumar, té moltes conseqüències en la vida d'una persona, no?
2: Sí, de fet, sempre es diem als pacients que la millor decisió que poden prendre per la seva vida un fumador, per la seva salut, és deixar

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.
1: Bien, i amb això què podrien arribar a comprar-se? És un poc més per a que impacte visualment i sa part econòmica, que potser també els pot afectar un poc més.
2: Anem a explicar-ho als oients que ens estan escoltant ara, per a que, qui sap, igual algú ens escolta ara amb aquests exemples i deixa de fumar, o ve així al centre de salut per dir, jo vull deixar de fumar.
1: Vale, pues bueno, contant que un paquet al dia hem pensat que són uns 5,85 euros, pues bueno, 3 mesos sense fumar equivaldrien a 526 euros en total, i amb això pues hem ficat que podries comprar-te un mòbil, una Nintendo Switch o fer un viatge per Europa de 3 dies. En cas de que vulguis deixar-te 6 mesos, que portaràs 6 mesos sense fumar, estalviaries uns 1.052 euros i amb això pues, podries comprar-te un iPad o un sofà nou. Si portaràs un any sense fumar, ahí ja estalviaries 2.104 euros. Hem ficat que podries reformar-te una habitació o inclús anar-te'n 10 dies a Tailàndia. Si portaràs 2 anys sense fumar, arribaries a estalviar uns 4.200 euros i amb això pues, podries reformar-te la cuina o alguna altra habitació de la casa i inclús fer-te una ortodoncia completa. Si deixares de fumar 5 anys, arribaries a estalviar una xifra molt important, que són 10.520 euros, i amb això bueno, hem ficat comprar-te una bona moto, però bueno, ahí podries fer moltes coses. I 10 anys equivaldrien a 21.040 euros, que amb això sí que podries fer una entrada a un pis o inclús comprar-te un cotxe nou.
2: Però com dèieu, a banda de, doncs, d'estalviar en diners, el millor és el que millores en la teva salut, no? Víctor?
3: Sí, s'estalvia moltíssim en salut i sobretot s'estalvia des del minut zero que deixes de fumar, que és el més important i és important que la gent ho sàpiga, que des del primer moment millora la freqüència cardíaca, baixa un poquet la tensió dels fumadors i en pocs dies se va recuperant l'olfacte, se va recuperant el gust i per no dir ja tot allò de les malalties respiratòries relacionades amb les bronquitis cròniques, en la mucositat, sobretot, que és molt, que és una de les coses que més diuen els fumadors, això se va recuperant poquet a poquet.
4: A mi hi ha una cosa, perdona, Esteve, hi ha una cosa, sí. Clar, no poden escoltar-me ells, però ara que estava dient el tema d'estalviar els diners, que això impressiona, no?, quan tu portes molt de temps sense fumar i veus tot el diners que no t'has gastat en el tabaco, impressiona i que pot servir, però per a mi el que més m'impressiona és saber el número de cigarros que no m'he fumat en tot aquest temps. Vull dir, perquè jo, per exemple, que porte un mes i 24 dies, jo m'haguera fumat 1.073 cigarros. 1.000.
2: Està dient el nostre company Miguel Coll, que porta un mes i 24 dies sense fumar, fica també l'exemple de quants cigarrets ha deixat de fumar, que també és una barbaritat. És el que estava comentant ell.
4: Que impressiona.
3: Sí, sí. Clar, que això és impressionant. Sí. A veure, si tu comptes el número de cigarros que deixes de fumar, claro, si després se quantifiquen diners i... La veritat és que no estem acostumats a quantificar-ho en beneficis en salut, però si ho quantifiquem en tot allò, els guanys són molts.
2: Mireia, com podem evitar fumar? Es pot ajudar-nos a un mateix? Perquè, clar, moltes vegades fumem per una ansietat que tenim, no? Un estrès. Com podem evitar?
1: Bueno, jo crec que la part farmacològica és prou bastant important perquè t'ajuda a, bueno, pues sobretot aquesta part d'ansietat, a millorar-la i a evitar que tinguis aquesta ansietat per a fumar, però també és molt important la part psicològica i l'ajuda psicològica que podem oferir. Des del centre de salut oferim aquesta ajuda per part d'enfermeria, per part de medicina, i també tenim la UPCA, que és una unitat de conductes que també fa un seguiment del pacient. Aleshores, jo crec que entre tots podem ajudar moltíssim al pacient que realment està conscienciat i vol deixar-se de fumar.
2: També està així amb nosaltres Regina Cambra, que és infermera del centre de salut. També hi ha teràpies, no?, podríem dir, que podem realitzar

0: per la nostra part, per relaxar-se i doncs no tindre eixa ansietat, no? I ajudar-nos en el procés que estem fent per deixar de fumar.
1: Sí, lo primer que, bon dia. Lo primer que faríem és una entrevista en infermeria, explicar un poc el que vos han dit els nostres companys i intentar ajudar-los en lo que puguem.
0: Per exemple, fer ioga, meditació, sí. Ens ajudaria?
1: Bueno, en aquests moments no, però sí que recomanaríem fer coses que sí que estarien per la labor, val?
0: I com està anant aquesta setmana sense fum? Perquè porteu des del dilluns?
2: Sí, portem informant. A veure, nosaltres en la consulta informem de qualsevol, aprofitem qualsevol ocasió per a detectar pacients que fumen i ajudar-los a deixar de fumar, que això és el més important que la gent ha de conèixer. Al llarg de la setmana sí que és de veres que hem incrementat un poquet la campanya. Avui estem fent taules així, en Aielo també hi ha una taula informativa, en el centre de salut, i dimecres passat van fer una xerrada en el Delme, en la casa del Delme, també informativa, on van participar la UPCA, va participar farmàcia comunitària, que vull destacar també el paper important de la farmàcia comunitària com a agent de salut i com a interlocutors vàlids, disculpeu, per ajudar a deixar de fumar a la gent. A part de nosaltres, clar.
0: Per tant, es pot deixar de fumar? Cal deixar de fumar?
3: Per supost que sí. Cal deixar de fumar, es deu deixar de fumar, i que no tinguem por d'intentar-ho, perquè estem per ajudar-los en el que siga i donar-los totes les ferramentes per a que ixa abandono del tabac siga el més fàcil, entre cometes, possible.
0: Encara aneu a estar avui així?
2: Sí, avui estarem fins que se n'anem, fins a les 3, estarem en la taula informativa, i a partir del dilluns, tots els dies, a les nostres consultes, qualsevol fumador pot demanar-nos consell per a deixar de fumar. Li podem oferir una solució personalitzada, perquè no tot el món té la mateixa dependència, i per tant podem oferir una solució personalitzada per a cadascú. Així que animar a tota la població a que tot aquell que vulgui deixar de fumar torni a dir que és la millor decisió que pot prendre per la seva vida i per la seva salut, que s'arrime a les nostres consultes.
0: I també per la gent que l'envolta, no?
2: Sí, mai parlem o parlem poquet del fum de segona mà, del fum de tercera mà, ¿vale? Parlem molt poquet perquè se centrem molt en l'abandono de la persona que fuma, però sí que és important per la salut de la gent que l'envolta, perquè la nicotina se queda impregnada en tot allò que ens envolta, tant en la casa com en els cotxes, com en la roba, i això és molt important també.
0: Doncs recordem que qualsevol dia és bo per a acudir al nostre centre de salut, siga la localitat que siga, demanar cita amb el metge de família i anar i dir-li: vull deixar de fumar. Mireia, una frase per acabar, què els diries als fumadors que ens estiguin escoltant ara?
3: Jo els diria això, que no tinguem por, tot que estiguin molt conscienciats, però que es pot, i que sí que és de veres que costa, però que es pot, i estem per ajudar-los en el que siga.
0: Víctor Climent, Mireia Andrés, Regina Cambra, moltes gràcies als tres. Gràcies.
1: Gràcies,
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres. Esteban, dis-li a Víctor que va tot bé de moment, que va tot bé, que va molt bé.
0: Víctor, com a pacient teu, que és Miguel, eres el seu metge de família, que va tot bé, que va tot perfecte.
2: M'alegra moltíssim, Miguel. Ànims, i a seguir.
4: Gràcies, Víctor, gràcies a mi. Gràcies, Esteban. Miguel. Gràcies a tots. És de veres que costa, no és fàcil. És prendre la decisió és complicat, fer-ho també és complicat. No vaig a mentir a ningú, sobretot quan portes molts anys o pràcticament tota la vida fumant. Però també jo crec que és, com estava dient Víctor, com estaven dient els metges que hem escoltat, és una decisió, no sé si dir intel·ligent, però molt saludable, i la més saludable i una de les millors decisions que pots prendre en la teua vida. Dit això, en 12 minuts arribem a la una. Uns anuncis i se n'anem al Palomar.
5: Ràdio Ontinyent, Cadena SER. Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat.
6: En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610 26 94 12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
7: Encara no tens el teu kit per al nou sistema de residus? Vine a recollir-lo evitant cues demanant cita prèvia al web citaprèvia.ontinyent.es. Consulta també els horaris de les xerrades informatives a les xarxes socials municipals i al web ontinyentrecicla.es. Recordo, citaprèvia.ontinyent.es, perquè allò que fem avui definirà la ciutat que serem demà. Ajuntament d'Ontinyent.
8: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
4: I com he dit abans, anem al Palomar, perquè allà volen fer, amb una ajuda del Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València, volen acondicionar l'antiga escoleta infantil municipal per convertir-la en un nou espai social vinculat a les festes de Sant Antoni, però també pensat per al dia a dia dels veïns i veïnes. Un local equipat perquè la gent del poble puga reservar-lo per a dinars, sopars, celebracions familiars, no sé, que moltes vegades ja no cabeu a casa, no teniu puesto, no teniu lloc, pues tindre este local a l'abast. Tot això, a més, després de que el municipi aconseguirà fa uns anys implantar un nou model educatiu pioner amb l'etapa gratuïta de 0 als 11 anys per a les famílies del poble. Per això, el local de l'escoleta va quedar buit. Saludem ja a Jordi Vila perquè ens explique què és el que volen fer exactament. Jordi, què tal? Molt bon dia.
9: Molt bon dia.
4: Com estàs? Primer de tot, anem a explicar bé el projecte, anem a dir i explicar a la gent què és exactament el que voleu fer en eixa antiga escoleta infantil.
9: Sí, això sorgeix des del moment en què, això, en el 2004, ens comuniquen que la consellera d'Educació, que s'han dues xiquets de 2 a 3 anys, i entonces, claro, l'Ajuntament li preocupava l'estabilització que estava fent del personal que treballava allí, perquè, claro, si ja era justament inviable pues, mantenir la oberta, que ja tenim uns costos anuals d'uns 30.000 euros, claro, jo dic, suposava doblar aquesta ajuda, claro, que era impossible que l'Ajuntament poguera fer dur-la endavant. Clar. Entonces van parlar en la conselleria i entonces vas dir, pues igual que s'endugueu és de 2 a 3 anys, el col·legi té capacitat i té aules per poder fer, pues l'Ajuntament estaria dispost a pagar la reforma per poder fer aquest canvi, i ho van fer en l'agost del 2024, van fer aquest canvi, i per això de dir, ja tinguem un local més buit al municipi, claro, pues és un local, és un antic llavador que té el seu encant, que està en una plaça del poble, que normalment és on celebren Sant Antoni, que Sant Antoni pues, també, com som els valencians, pues, és de menjar i beure, sí, pericana, torraes, i entonces pues, vam pensar, jo dic, tinguem l'aire condicionat, el local estava prou acondicionat perquè tenia una reforma última del 2010, i pues, es gastem uns quants diners, l'adaptem i pues, lo que passa avui en dia, pues, la gent s'ajuntem, Palomar pues, som 600, però jo, pues, ara som 3 comparses, pues, sempre tindré més locals a disposició del dia a dia dels veïns i veïnes, i entonces pues, van creure això, de dir, tenien 3 aules, pues, han unit 2 aules, i han fet ahir una sala per unes 40 persones, i entonces per això anem a dotar-ho de cuina, pues, perquè també les ames de casa, jubilar, si vols fer algun curs de cuina, pues, tindré una cuina cara al saló, perquè si vols guisar pues, ho puguis explicar, i entonces la intenció que tenim és de ficar-lo a l'abast de qualsevol veí, per ordre de reserva, pues, que tinc allí totes les condicions per això, pues, dir que tinc una comunió, que vull fer un sopar d'amics en tu casa o en la mia, pues, de dir, pues, tens un local públic que tindrà pues, totes les condicions i tots els aperos que fan falta per això, perquè la gent pugui estar còmoda i pugui estar celebrant aquestes coses més importants que cada un tenim.
4: Clar, és que a mi m'agrada molt la idea que una família pugui reservar-lo, com estaves dient, no? Per a un dinar, una celebració, com si estiguera a casa, no? Jo crec que això també respon a una necessitat real del poble, pot ser, no?
9: Sí, és a dir, tots veiem que ens bombardeja a la televisió en Masterchef i tots
4: els programes sí.
9: De cuina, i entonces, pues, ahí, pues, moltes voltes de cachondeo, pues, és l'equip de govern i altres gent del poble, che, podríem fer un puesto per això, tu mateix el compres el menjar i sempre hi ha algun manites que
4: sempre
9: que ho pot guisar, i entonces pues això són bones costums que tinguem més València, jo crec que sí. Pues, vas veure una bona idea per reconvertir aquest local, i sobretot era això, que en el mes de gener, que és quan fem Sant Antoni, pues l'horatge sempre també és complicat, i claro, si tens un espai en la plaça on celebra Sant Antoni, pues sempre és més còmode aquells festers i festeres que representen la festa cada any, de tindre còmodament, i també durant l'any, pues quan necessiten reunir-se, pues tindre també aquesta sede per poder fer més fàcil el dia a dia. Entonces, al final, de dir el Palomar, pues estem adequant locals, pues de distintes... de distinta cabuda, i per este tinguem uno de 80, uno de este que tindrà uns 40, i estem fent ara uno pa uns 200, i entonces por eso yo creo que tota la necessitat diària que tinguin totes les associacions del poble, bandes de música, tota la gent pues puga estar a l'abast. El local no serà de ningú, sols per això farem un manual d'uso, i molt la gent pues que el demane, i per ordre de registre d'entrada pues anirem donant-lo a la gent.
4: A més, jo crec, Jordi, estaràs d'acord amb mi, no? Que en pobles menuts, estos espais, com tu dius, que ja porteu dos, que aneu a fer ara un altre, estos espais comunitaris acaben fent una funció molt important de convivència, no?, també.
9: Sí, jo crec que els pobles han d'estar vius i han de fer poble, i és una manera de fer poble, és així, a través d'utilitzar tot allò municipal. Entonces, tot allò municipal, moltes voltes, es gasta... poques voltes, i entonces donant-li este ús, pues té més ús, i al final és això, de dir, han de facilitar el dia a dia a la gent, avui les vivendes cada dia són més xicotetes, o no tens espai per moltes, això, està simplement un cumpleaños, pues entonces per tot aquest dia a dia jo crec que tindrà aquesta utilitat, bueno, i això és l'esperança d'esta inversió que estem fent, per això, que la gent l'aprecia, i que suposa que conforme vagin gastant-la, pues l'apreciaran més encara.
4: I que darrere de tot això està, jo crec, una idea que és molt clara i molt interessant, que és no deixar edificis públics tancats o infrautilitzats, no?
9: Sí, és a dir, en el 2008 ens van fer les escoles noves, pues les escoles velles han fet un auditori, han fet sales de gimnàs perquè la gent pues faci diàriament, i entonces això és la finalitat dels pobles, és a dir, tindre-los viu, que ficar els edificis per a la gent i per veïns i veïnes, i això cada un que es gasta, i perquè per això al final hi ha molta activitat i la gent ho agraeix.
4: I recordem que tot això arriba gràcies al Pla Obert de la Diputació, que jo crec que suposa per a un poble menut tindre aquesta flexibilitat per decidir on invertir, jo crec que és molt interessant també.
9: Sí, jo crec que per això felicitar a Natàlia Anguís per la decisió que es va prendre esta legislatura de fer un pla obert d'inversió, perquè és el que passa. Antes tenies que dir en 20 dies el que volies fer durant 4 anys, i això era un poc impossible, no, en aquest moment.
4: Que no arribés, clar.
9: Després van sorgir problemes, clar. I van necessitats. I entonces, claro, esto lo que el fa és com tingueres ahí una pòlissa en el banc i dir que necessite 10.000 euros, pues vaig a demanar-ho ahí el Pau Verde. I entonces facilita moltíssim a regidors, regidors i als alcaldes la gestió, perquè sempre no fa falta anar a buscar diners. Quan tens una urgència, tens ahí, i si és una cosa més gran, pues ja vas al departament que corresponga pues, a sol·licitar si és competència teua, si no... però que és una bona manera de tindre aquesta tranquil·litat dels alcaldes per les necessitats diàries, o quan passa una cosa, ve una dana, ve un problema, tant que és una escola, descobrir una altra, de dir, pues, perquè avui ho van tindre per adaptar, agarrar també 50.000 euros del Pla Obert per adaptar l'escoleta del nou col·legi, perquè ho tenien que fer en un agost,
4: clar.
9: Perquè el curs s'acaba ara en juny, i entonces tenien que obrir en setembre, i entonces per això van tindre que córrer, però jo, pues, sí. Ara està tot fet, i això gràcies a aquesta xequera que és la Diputació de València.
4: És com tindre un segur ahí, no? És a dir, jo tinc ahí això, com tu deies, no? Una pòlissa, i dic, ostres, ara m'ha sorgit això, doncs pues, podem...
9: Sí, qualsevol necessitat, doncs pues, mentre tens diners ahí, doncs pues, va solucionant.
4: Clar. Doncs, Jordi, volíem contar-li a la gent què és el que teniu pensat per a este local, que ja són dos locals municipals que pot aprofitar.
9: Oi, també que en principi és pas empadronat en Palomar, però si algun veí necessita
4: mira,
9: algun dia...
4: Pues, mira.
9: També a qualsevol persona.
4: T'anava a preguntar jo, perquè estava dient, ostres, pues jo ahir al millor podia fer alguna coseta, ja parlarem.
9: Pues, si està lliure, parlem, què diu aquell.
4: Clar que sí, Jordi Vila, alcalde del Palomar, moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
9: A vosaltres.
4: Adéu.

No res, arribem a l'una del migdia i això ara la informació nacional i internacional i després més coses que hem preparat en segona hora d'este Hoy por Hoy on tinguem Vaida al Vaida.

0: pendents del temps, pendents de l'horatge, pendents del cel, pendents absolutament de tot. I quan arriba els divendres, alguns divendres, retrasem un poc aquesta informació, no per crear intriga, no, i suspense, no. És perquè volem, a més, donar-li l'oportunitat al nostre meteoròleg de que ens expliqui coses que habitualment parla d'elles tots els dies, però que nosaltres moltes vegades es quedem encara de moniato, perquè dius, o sigui, què acaba de dir Lluís? Per això vam crear el diccionari meteorològic. Lluís Francesc, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, benvingut al programa de nou, un divendres més, amb este diccionari meteorològic, però deia jo al principi, Lluís, que estem molt pendents, sí, últimament i els últims dies, de l'horatge, del temps, del cel, perquè la calor està així d'una manera bàrbara. Lluís, què va passar?
1: Bueno, el puc explicar atmosfèricament, el puc explicar el que anem a tindre, la predicció.
0: Sí.
1: I, bueno, pues, si vols, comencem primer en per què estem a Xina.
0: M'agrada això. Sí.
1: Bueno, tenim una situació que ja parlarem en el disseny meteorològic més endavant.
0: Lluís?
1: La situació en Omega, el que produeix és que l'anticicló es quede, bueno, pues, anclat a la península Ibèrica i no es manege. I en aquesta situació Omega se pot estar molts dies, fins i tot setmanes, a vegades mesos, però ara mateixa tot apunta que a partir de la setmana que es debilita un poc, perquè apunta que pot entrar una massa d'aire fred, però bueno, queda molt llarg. Lo que la situació que ens dona ara és altes pressions. Una situació, perquè vos feu una idea, seria una baixa en l'Atlàntic, una baixa pressió en l'Atlàntic, que té un menetjament que el que fa és enviar aire del sud cap a Europa,
0: sí,
1: i una altra baixa en aquest cas, en la Mediterrània més oriental, en la part de Líban o d'Israel, una, sí, altra baixa allí en aquesta part que se queda un poc més alta perquè se queda més a l'est dels Balcans, i el que fa entre les dues baixes és posicionar l'anticicló al centre d'Europa, i d'ahí no se maneja.
0: Ostres, clar.
1: Què ocorreix?
0: I es queda atrapat ahí. Es queda atrapat, no? Un poc, o què? Sí,
1: correcte. Què ocorreix? Pues que comença a entrar vents del sud a la península Ibèrica, que recorren tota la península. Un vent que està recorrent tota la península, l'únic que fa és un vent antitríptic, és un vent de rosament, un vent forçat, que recorre la península i el que fa és perd humitat i guanya pressió.
0: Vale.
1: Al perdre humitat i guanyar pressió, temperatures, per què estem tenint temperatures tan altes en el Cantàbric? Per això. I per què estem tenint temperatures tan altes en França, fins i tot a Anglaterra, en molts puestos? Pues precisament per això. O sigui, entra en Anglaterra, tot el que la part que siga més a llevant, o sigui, més marítima, amortigua. Però en el moment que el vent comença a agarrar pressió, o sigui, a agarrar terra, pues comença a perdre humitat i comença a guanyar pressió. Per això estem tenint una situació a Xina. A nosaltres què ens toca? Pues també ens toca vent del sud. I des d'allí estem tenint temperatures altes. Però, o sigui, abans d'ahir. Però, bueno, dins del que cap, estava més o més controlada i res a el que tenien, per exemple, en Cantàbria, en Astúries. Avui han baixat les temperatures de 10 graus, una amplitud tèrmica en el Cantàbric.
0: Hola.
1: Però continuen el Guadalquivir, el llevant nostre és el ponent per a ells.
0: Sí.
1: O sea, que són coses que estan a Xina i de moment, pues, avui mos toca el dia més, per dir-ho d'alguna forma, el més complicat. Avui han de vendre temperatures de 9, per un dels 35 graus, una jornada complexa. I anem a tindre de nou els pròxims dies temperatures que estaran al voltant dels 35 graus. El que passa que a partir de diumenge entra el gregal. I amb el gregal pues, fa una sensació tèrmica un poquet inferior, però de totes formes estem en estiu pràcticament. Pensa que el dia 1, o sigui el dilluns,
0: sí,
1: tenim, comença l'estiu meteorològic.
0: Val, t'anava a preguntar, perquè com sempre estem dient, no, la primavera va començar meteorològicament al dia. Doncs el dilluns,
1: correcte,
0: comença l'estiu meteorològic, el dia 1 de juny.
1: Sí, l'astronòmic ja començarà el dia
0: 22.
1: Tindré, sí, que veure-ho, però crec que és el dia 22, sí, de juny. Però val, és l'astronòmic, és el solstici d'estiu.
0: Correcte.
1: Que això és una altra història, que ja hem parlat, que això és una altra història.
0: Sí.
1: Aquí estem parlant de climatologia i de dades climàtics. A nosaltres ens interessa començar el dia 1, perquè podem tindre les dades agrupades.
0: Clar, clar.
1: Sense líos.
0: Clar, clar.
1: Sense líos. I, a més, que és més lògic, perquè l'estiu sol començar abans del dia 22.
0: Bueno, ja ha començat, i... ja ha començat, de fet. ha començat el 22, però de maig, saps com te dic? Però, o sea, però sí, sí, correcte. Queda clar, queda clar. Dilluns comença l'estiu meteorològicament parlant, l'estiu meteorològic. Sí. Molt bé.
1: I res, pues ara no tindré, ja te dic, un cap de setmana. Avui vents variables, però en el ponent, en el terral com a predominant, temperatures que queden per damunt dels 35 graus. Una altra de les coses estan sentint-se per ahir, que moltes persones diran, ostres, és nits tropicals. Mira, estem tenint sort perquè de moment no hem tingut nits tropicals.
0: Correcte.
1: O sigui, aquestes que fan sí, sí. que la conciliació de la som siga molt complexa, no? I a moment, Emet ja està dient, no? Ja comencen nits tropicals, sí, però comencen en la costa. Que és on està la situació ara més complexa. I quan comencen ja se'n van poc, perquè ara tu pensa la situació atmosfèrica per a nosaltres. Uh-huh. La circulació polar, el jet polar, ja es queda molt més en latituds més altes, ja no ens afecta a penes. Què ens afecta? El jet tropical, el subtropical. Ese jet sí que sol afectar-nos més. Uh-huh. I clar, estem sempre, quan comença l'estiu, se clava l'anticicló de les Açores a la península i d'ahir no se meneja.
0: Clar.
1: I només les baixes relatives que es produeixen, que són moltes, això sí, pues poden produir en llocs de muntanya alguna tempesteta, alguna cosa. Per exemple, demà per la Prada, en les Bètiques hi ha probabilitat de tempestes, no? Uh-huh. Bueno, pues, això en esta situació molt concreta, però per al reste de mortals de la península, pues res. Anem a tindre pues, vale. la calor que se queda entre nosaltres i és molt probable que siga aixina durant pues, tot l'estiu.
0: Vale.
1: En pujades i baixades, però bueno, però el que te comentava, els nits tropicals de moment no anem a tindre.
0: Val. El nit tropical, quan considerem nit tropical? Quan es passa en 20 graus?
1: Correcte, molt bé.
0: Vale.
1: Quan les temperatures durant la nit no baixen dels 20 graus.
0: Vale.
1: Estem parlant de nit tropical, seria nit equatorial, que és molt complicat, o nit tòrrida.
0: Tòrrida, sí.
1: Saps? O sea, que és quan no baixen de 25 graus i vale. després estan les nits super explosives tòrrides, no? Bueno, no té una nomenclatura directa respecte a això perquè apenas ocorreix, no? Que no baixen de 30 graus en esta zona, no?
0: Sí, això seria nits de morir-se, saps? Ja t'ho dic jo, que no és ni tòrrida ni tropical, és nits per a morir, si fora així.
1: Hay per a morir-se. Hay un xiste molt bo, meteorològicament parlant, que són d'un xic i una xica que estan dormint una nit tòrrida, no? Digo, ostres, que una nit tòrrida, menos mal que no em fa res, perquè si no, era segur pitjor.
0: Si no, sí, molt pitjor, efectivament. És que escoltes nit tòrrida i el cap se te'n va a una altra cosa, però no, estem parlant de climatologia i de molta calor. I és de veres que no hem arribat, però estem llepant el pal, com diu aquell, perquè hem tingut 19, 18, saps? Però no, hem tingut esta setmana...
1: Sí, sí, i continuarem esta
0: sí,
1: setmana
0: no?
1: en una situació... En la setmana pròxima, de moment, continuarem a Xina en temperatures que estaran al voltant... Baixarà un poquet d'imatge, que poden tindre aquesta entrada d'una massa d'aire fred, que és el que faria que trencara un poquet esta situació en Òmega, però a partir de dijous torna una altra volta a pujar damunt dels 35 graus.
0: Ai, no, mare.
1: O sigui que...
0: Bueno, veurem què passa.
1: Hi ha un refrany que diu que pel juny molta calor i molta son, perquè la calor dona son.
0: Correcte.
1: I si no es plau, pues, al juny cada gota és com un puny. Això també una altra, perquè que podem tindre tempestes, evidentment, de forma molt puntual, pot ser la setmana pròxima, de forma molt puntual, i si plau, plau. Que és el que deia Raymond. Al meu país, quan plau, plau.
0: Sí, plau, sí, sí. Doncs ja tenim la informació meteorològica, la previsió. De diccionari que parlem avui, Lluís?
1: Mira, hi ha una paraula
0: sí.
1: Que, bueno, estan dient-lo per xarxes socials i estan dient per molts puestos que arriba el superxiquet, el superniño.
0: Ah, sí.
1: No sé si l'has sentit.
0: No.
1: Pues estan dient... Arriba el superniño. Mare meu, el senyor. Bueno, la qüestió és que anem a fer l'edifici des de baix, no? Perquè moltes persones no saben el que és l'efecte climàtic del niño i de la niña, el xiquet i la xiqueta.
0: Sí, sí.
1: O sea, anem a començar primer a veure el que és el xiquet i la xiqueta, després anem a parlar de lo que la previsió que hi ha per a aquesta situació atmosfèrica de superxiquet, que s'acaba el món, que anem a tindre una situació excepcional, de tot el que vaig a dir ara mateix. O
0: sigui, val, perfecte.
1: I això el podem... Abans de res, qualsevol persona que vulga saber alguna cosa d'això, en primer lloc, la pàgina de l'Organització Mundial de la Meteorologia, hi ha una de les pestanyetes que t'envia directament a l'efecte del xiquet i la xiqueta. I te diu quina és la situació actual. Ara mateixa, la situació actual del Niño és neutra. Per a nosaltres, o sigui, bueno, per a tot el món, perquè això és un efecte climàtic planetari. Però, de moment, és neutra. Però, bueno, anem a començar primer en lo que és el fenomen del xiquet i el fenomen de la xiqueta. Que són part d'un cicle natural del clima que ocorreix a l'oceà Pacífic. I, bueno, pues, este cicle afecta la temperatura de l'aigua i modifica els vents, la qual cosa canvia el clima pues, en diferents regions del món. Bé, per entendre-ho millor, imaginem que la Terra funciona com un gran sistema connectat, l'oceà i l'atmosfera. Pues, els dos treballant junts, com si foren engranatges, no? Pues, quan una part canvia, unes altres també canvien. Què és el fenomen xiquet? El xiquet ocorre quan les aigües de l'oceà Pacífic es tornen més càlids de lo normal en una zona més pròxima a l'Amèrica del Sud. Això succeeix perquè els vents que normalment es penten l'aigua calenta cap a Àsia es debiliten. Aquest escalfament no sol afecta la mar, sinó també a l'aire. L'aire calent genera més evaporació i canvia les pluges en diferents parts del món. Per exemple, alguns exemples. Al Perú i a l'Equador pot hi haver moltes pluges i inundacions, i fortes. A Austràlia i Indonèsia es poden produir-se sequeres greus, incendis forestals. A l'Índia pot debilitar-se el monsó, afectant a l'agricultura. Al Sud-àfrica pot disminuir les pluges i afectar el subministrament d'aliments. En Amèrica del Nord els hiverns són més atemperats, que no són tan forts de fred com altres. A més, en canviar la temperatura de l'oceà, també canvia la pesca. Per exemple, l'aigua escalfa, massa, enfront de Sud-amèrica, disminueix el plàncton, els nutrients i es reduïs la quantitat de peixos. Bé, què és el fenomen de la xiqueta? Pues la xiqueta és el contrari. En aquest cas, l'aigua del Pacífic es refreda més de lo normal perquè els vents bufen a major força. Este refredament també provoca canvis climàtics globals. Per exemple, augmenten la quantitat d'huracans a l'oceà Atlàntic. Tot el contrari que en el xiquet. En el xiquet baixen. Al nord dels Estats Units i Canadà els hiverns són més freds, o sigui, tot el contrari. A l'est de l'Àfrica es poden produir pluges intenses i inundacions. Imagina't, ahir a Etiòpia, que ahir no plou res i res, perquè ahir se tornen una massa aire, una massa marítima de l'oceà, que, bueno, que és aquesta corrent deixa pues, pràcticament igual que la corrent de Humboldt que tenen al Perú, que apenas deixa pluges. Bueno, ahí no plou, pues ahí ese moment plou. En regions del Sud-amèrica pot ploure més de l'habitual i a l'Àsia sud-oriental poden augmentar les precipitacions. I per què és important entendre tot això que estic dient? Perquè influeix a l'agricultura, a l'aigua potable, a la producció d'energia, a la pesca i a l'economia dels països. Si els científics detecten que ve el xiquet o el superxiquet, o la xiqueta o la superxiqueta, els governs poden preparar-se millor. Un agricultor pot planificar quins cultius sembrar. Una ciutat pot preparar-se per a les inundacions. Les autoritats poden prevenir incendis forestals. En conclusió, el xiquet i la xiqueta són canvis naturals del clima que comencen a l'oceà Pacífic però afecten a tot el planeta. Comprendre-ho ajuda a preparar-se per a prendre millors decisions i cuidar a les nostres comunitats, a les nostres persones, a tots nosaltres. I què és el que anem a tindre enguany? Que xiquet, superxiquet, superxiquet sí. O superxiqueta, no. Bueno, en principi, te vaig a dir les tendències que ens diu els meteoròlegs de l'Organització Mundial de la Meteorologia.
0: Val.
1: Com comentava ara, tenim neutre, el xiquet. En les acaballes de l'estiu i la tardor, el desenvolupament del xiquet és progressiu, o sigui, augmenta.
0: Val.
1: I per a finals del 2026, inici del 27, s'intensifica i diuen que molt fort. Què vol dir això? Calor global, sequeres a Austràlia, Indonèsia, Sud-àfrica, pluges, inundacions al Perú i Equador, i USA, com comentava abans,
0: sí.
1: Menys huracans atlàntics i ciclons al Pacífic, però clar, molts diran, i, si, i a nosaltres què? Mos toca l'o o no mos toca? Perquè és així, no?
0: Sí, sí, no, jo, el que pensem primer és això, però si arriba o no arriba.
1: Efectivament. Pues aquí també. Bueno, aquí a la península Ibèrica que tenim les temperatures més altes.
0: Sí.
1: En principi anem a tindre temperatures més altes, sobretot a la Mediterrània. Alternàncies entre sequeres i episodis de pluges torrencials. O sigui, que anem a tindre ara que estem de la pluja bé, pum, pum, pum, estos són segles, pot ser que tinguem unes acaballes de l'hivern, bueno, pues més secs. I ull, incendis forestals. L'any passat ja van tindre prou.
0: Sí.
1: Bueno, pues, sabem això, el que fem és intentar pues, treballar per a evitar, per a previndre incendis i l'impacte agrícola. I és que avui tenim des del grup de predicció i vigilància de l'Agència Estatal de Meteorologia, que està a València, sí, allà en Benimaclet. Tots els dies es fan boletins de prevenció d'incendis que comparteix amb la prevenció d'incendis de la Generalitat Valenciana.
0: Sí.
1: I, a més, a la EMET hi ha una pestanyeta que pots obrir la pom, pom, pom, directament, i te diu com està la situació dels incendis aquí, a les nostres terres. Perquè això hay que tindre-ho molt clar. O sigui, tot això ens pot ocórrer, però tindrem super niño. Esa la bueno, els meteoròlegs de la Organització Mundial de Meteorologia diuen que aquí encara queda molt. Que
0: clar, és que clar, que és que estem parlant de mig any pràcticament de si.
1: I això és com sempre el famós clickbait.
0: Exacte.
1: Que volen que tu punxes, dius, "Ostras, el superxiquet, arriba el super, que això què vol dir? Bam." Ai,
0: per a resumir un poc, seria que el que tenim des d'aquesta organització, el que ens diu que la predicció, la previsió que hi ha, la tendència és que ara és neutre, que anirà pujant després de l'estiu i que en arribar final d'any ja serà més potent.
1: Molt més fort.
0: Molt més
1: molt
0: fort.
1: Bé. Això, perfecte, ho has fet.
0: I que a nosaltres, el que ens serveix això, jo crec que és molt interessant el que has dit, el que ens serveix això de tindre aquesta previsió, encara que falten molts mesos, i que pot
1: sí,
0: passar...
1: Sí, pot ser el 2027.
0: Correcte, pot passar de tot, però sí que ens ajuda a tindre una prevenció absolutament de tot, i en el nostre cas, d'incendis, perquè així poden ser més greus per el tema de les temperatures. Jo crec correcte, que antes pou bé el que has dit. És que crec que és molt interessant, tio, això que has dit. Perquè, clar, després escoltem lo del niño, la niña, el superniño, com dius tu, i la superniña, i ja tenim teories de la conspiració, i comencen les teories de la conspiració, i no.
1: I, a més, això és Horacio Capel, és un geògraf almeriense, que bueno, va ser un dels descobridors i un dels que més va treballar per a este tema climàtic, és del Niño, i ja per als 90 bueno, va escriure un llibre. I bueno, a nivell científic i, bueno, tot el món va pagar. I perquè sapien la gent que el xiquet és perquè en Perú pues, la gent d'allí va ser quan se van enterar en Nadal, diuen, què està passant? Per què? Per què se queda parat? I li van dir perquè li van dir anomenat xiquet perquè com és el niño de Nadal, el niño Jesús.
0: Ah, el niño Jesús, clar, és per això.
1: Li van posar la nomenclatura del xiquet els peruans.
0: Ostres,
1: perquè
0: mira,
1: van ser els primers que el van nomenar i van dir, stop, està passant coses.
0: Clar,
1: ull,
0: clar.
1: Que passen no, coses aquí.
0: Això no és normal, això no és normal. Molt bé.
1: Efectivament.
0: Doncs ja tenim una cosa més clara i, com sempre, ens ha ajudat el nostre benvolgut Lluís Francesc. Tenim la previsió d'este cap de setmana, que farà calor, ja vos dic, i ja sabem que ni superniño ni superniña, que hem d'estar atents a com evoluciona, però, de moment, res més. Lluís Francesc, com sempre, un plaer, amic. Moltíssimes gràcies.
1: Igualment a tots, molt cap de setmana.
0: Adeu.
1: Adeu.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: El programa Pararem de Música, pero això està així. Iván Lein, el nostre professor de música i amb esta escoleta de música. Què tenim esta setmana, Iván?
2: Pues parlem d'emocions musicals.
1: Que bonico.
2: Neurociència, tio.
1: Neurociència,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, pareix.
1: Clar, és que té molt a veure la música,
2: clar,
1: no?
2: Té molt que veure.
1: Clar, tio.
2: Anem a parlar de la resposta emocional, no? Que produeix al teu cos una peça musical.
1: Ajà.
2: De l'estil que siga. Encara que hi ha que transmeten i altres que no, eh? També t'ho vaig a dir.
1: Totalment, sí. Sí, tens raó. Total. Hi ha algunes que són tan planes que
2: exacte,
1: no diuen res.
2: Que no diuen res.
1: Absolutament
2: que
1: res.
2: Això no és que no és ni música. Tio.
1: Exacte.
2: No em fa ganes ni de fer-ho així en el peuet, no?
1: Correcte. Mira que és complicat això, eh?
2: És complicat.
1: Mira que és complicat.
2: Pues hi ha que passa, sí.
1: Vinga, va, pues va, anem allà, a les emocions.
2: Bueno, dir-te també que he escollit el tema este, perquè esta setmana la profe de la meva filla,
1: sí,
2: que li diu Natàlia,
1: sí,
2: es va parlar d'una pel·lícula que a mi m'encanta, val? I jo vaig aprofitar per dir-li, ostres, la banda sonora transmet barbaritats i vamos,
1: sí,
2: m'encantaria que l'escoltàs i en seguida m'enrotllo, que la meva filla sempre diu que pesada eres, papà. Però bueno, és el que toca, és el que li ha tocat, pobreta meva.
1: Ai, mare.
2: Jo crec que avui t'agradarà la secció, que n'hi ha molta teoria.
1: Sí, perfecte. Perfecte.
2: Vinga, va. Depenent de l'origen i l'efecte que produeix, té un nom específic, val?
1: Val.
2: Aquestes emocions. I això és el que anem a comentar.
1: Val.
2: I si el pareix jo, per cadascuna d'aquestes, poso una cançó que a mi em faci sentir allò que estem descrivint.
1: Perfecte,
2: val?
1: Vinga, anem allà.
2: Va, comencem amb l'emoció induïda.
1: Emoció induïda.
2: Induïda, que val, és el sentiment real que la música desperta al que escolta, no?
1: Val.
2: Doncs, per exemple, alegria, nostàlgia, tristor, l'emoció que siga.
1: Sí.
2: Jo, per a parlar d'aquesta emoció induïda, tinc una cançó que sempre em transmet autèntica alegria i que si estic un període baixó, me la fiqui i em puja amunt.
1: Sí.
2: Que és aquesta que anem a sentir.

0: Pensa, tio, que no hauria dit mai, jo no hauria dit mai, que una cançó de Bruce Springsteen, que és el que estem escoltant, t'alegrarà la vida.
1: Pues mira, tio, a mi esta cançó, en serio.
0: Que guai.
1: Però, a més, des del primer dia que la vaig escoltar, que vaig dir, ostres, això, tio, és un temazo i la melodia que té és...
0: Sí. Terrao,
1: com, no sé com dir-te, com...
0: Sí, bon rotllo,
1: a mi em desperta alegria i bon rotllo, però no és un bon rotllo dir, ja, com vola, sinó que me dona ganes de viure, tio, no sé com dir-te.
0: Sí, senyor.
1: És com el dona ahí com un...
0: Sí, senyor.
1: Un comboi, no sé.
0: Que guai.
1: M'encanta escoltar-la així, però, bueno, quan la toco en directe, ni te conté. A més, ahí, en aquesta cançó, jo de les dos, l'he vist 3 o 4 vegades, dos d'elles sí que l'ha cantat, i una d'elles, bueno, les dos espera sempre pel públic, per la passarel·la que es fica, i l'última, de fet, sempre agarra algun nano i tal, i se'l puja i el passeja.
0: Que guai, més xulo encara.
1: Molt xulo, fa xulíssim.
0: L'has vist 3 o 4 vegades, l'has vist, ja?
1: Sí, sí, l'has vist, jo crec que...
0: En directe?
1: 3 segures, que... Sí, en la Noeta...
0: Mare Déu, senyor.
1: Allà en la Noeta, en Madrid, en el Wanda, el vaig veure l'última vegada,
0: sí.
1: I en Benidorm el vaig veure. Com va treure este disc, el Working on a Dream.
0: Ostres, jo l'he vist una vegada només, però jo diria, ja tinc prou, jo ja he vist a Bruce Springsteen, que a mi, he de dir que és un d'aquests artistes que no m'ha agradat especialment mai, però evidentment és un d'aquests artistes que tens que veure una vegada abans de morir.
1: A mi m'agrada moltíssim.
0: Jo vaig veure en el Sant Jordi ja fa molts anys. 2003, Sant Jordi. I ahir vaig dir, és la primera vegada que jo veig que un tio fa callar a 20.000 persones a la vegada.
1: Sí.
0: I és que va haver un moment del concert que va dir, please, tal, i 20.000 persones van fer,
1: van callar.
0: I callats, tio.
1: És un fenomen.
0: Brutal. Perdó, continuem.
1: Pues és una aposta segura, els Pistins,
0: sí,
1: sempre.
0: Sí.
1: Si vols, continuem amb l'emoció percebuda.
0: Val. Vale. Estàvem en la induïda,
1: exacte,
0: i ara la percebuda.
1: La percebuda.
0: Val.
1: Que és la qualitat emocional que pots reconèixer en la cançó que escoltes, independentment de que tu te facis sentir algo o no.
0: Val. Tu reconeixes la emoció en la cançó.
1: El que tu

0: Deus que vol transmetre la persona que l'ha escrit o val. La canta o el que siga.
1: Val. Que bo això.
0: Un exemple clar d'això, sí. Jo veig a les bandes sonores de les pel·lícules, no? Que tenen moltíssima intenció, òbviament.
1: Totalment.
0: Pues, no sé, dic, vull transmetre com a compositor una tragèdia, no? Que resulta desesperant, que evoca la nostàlgia, la pena i el drama més cruel que pugues imaginar, no? Doncs per a mi, John Williams, per exemple, va saber fer això i molt més en aquesta banda sonora.

0: Clar, si has vist la peli, saps perfectament on està. Però és que jo crec que sense veure la peli també t'aporta això, no?
1: És el que t'estic dient.
0: Sí, sí.
1: I a més és que totes les paraules que t'he dit jo mentre escrivia ho escoltava ahir, i jo és que estan creus les meves escrites. És,
0: ostres,
1: que bo. Ja pena i drama més cruel que puguis imaginar.
0: Totalment.
1: És molt trista i transmet el pues, que és la pel·lícula. Clar.
0: Molt dura, clar, és que la pel·li s'aixina.
1: Imaginé que li contarien de què va, o llegiria el guió i diria... Pues,
0: pues hola.
1: Esto, i efectivament.
0: Aneu a plorar.
1: És molt espectacular el que aconsegueix Williams amb aquesta música. Jo la primera que la vaig veure la pel·li,
0: sí.
1: a part de que és impactant i és una gran pel·li de Spielberg, quan vaig escoltar la banda sonora, pues, ja em vaig quedar vamos, a quadros. Jo vaig dir, ostres, això és que és perfecte. No, no es pot millorar.
0: Totalment d'acord.
1: Ara la tinc pendent, veure-la a la meva filla, que és la pel·li. Aquesta és la pel·li que li ha recomanat la mestra.
0: Ah, la mestra li ha recomanat la Lista de Schindler.
1: Sí, que jo dic, bueno, tens 13 anys, miraré a veure a partir de quina edat. Però vamos, perquè és un poquet dura. Però,
0: ostres, però
1: jo crec que sí que la,
0: jo crec que sí que la pot veure.
1: Jo crec que sí, però vamos, estava jo un poc en això, em va fer moltíssima il·lusió, perquè dic, ostres, m'encantaria que vegés aquesta pel·li. Quan vaig tornar d'Auschwitz l'any passat que vam anar, que vaig anar als col·legues, que t'ho va contar alguna vegada, vaig tornar pensant això, tenen que veure-ho alguna vegada, perquè això no es pot tornar a repetir.
0: Fixa't que jo tinc molts viatges pendents i un d'ells és este, pues, el d'Auschwitz, perquè crec que té que ser colpidor.
1: És molt dur, però
0: és totalment
1: recomanable.
0: I crec que és necessari.
1: Necessari, total.
0: Jo crec que és necessari.
1: Necessari, total.

0: bé, mira, el meu fill ara vol veure La Guerra de les Galàxies, el mateix, saps?
1: Home, tio, és de John Williams.
0: Ja te contaré.
1: Home, ja me contaràs què tal, perquè després quan comença a veure una de per una altra, la torna a ser varilla, eh?
0: Correcte, ja veurem.
1: I tu també.
0: Jo més, encara.
1: Canviem d'emoció i anem amb Balta, que el seu nom específic és Frison. No sé si és Frison o és Frison.
0: Frison.
1: S'escriu Frison, amb dos S's.
0: No ho sé. Frison, Frison, no igual. Però no havia sentit mai.
1: És un terme que jo acabo de sentir ara escoltant el violí de Joe Williams. És un terme que es gasta en psicologia musical, no?, per a descriure aquesta resposta emocional intensa que provoca calfreds o pell de gallina en escoltar un passatge musical.
0: Hòstia, tio.
1: Val? Jo ho acabo de sentir ara, parlant d'això. Tal qual, t'ho dic, aborronat.
0: Però te pots creure... Mira... Pots creure que a mi m'està passant també?
1: Sí, m'ho crec perfectament perquè és que és així.
0: Hòstia, com és el cervell, tio.
1: És brutal, eh? Pues estic segur que saps de què parla, el que estàs dient, tu t'ho notes, no?
0: Sí, sí.
1: I tots els que ens escolten també, la setmana passada vam viure a si mateix, de nou això, quan vam escoltar el You'll Never Walk Alone en directe, cantada per Anfield.
0: Totalment, totalment.
1: I així estàvem aborronats comentant, hòstia, que meravella, que impressió, no? Doncs aquesta emoció s'anomena Frison o Frison, que sona nom de sèrie, però no és una sèrie.
0: Sí, t'anava a dir, tio, que em sona Frison.
1: A les 7 de la tarda, Frison.
0: Frison. Que bé.
1: Com a exemple, m'ha costat trobar una que pugui emocionar a molts, no?, o intentar al màxim possible.
0: Sí.
1: A mi aquesta cançó, també en el context en el que era el moment, em va impactar moltíssim des de que comença, en aquests records menors.
0: Sí, l'escoltem.
1: Escoltem-la.

0: Frisson a tope.
1: Frisson a todo lo que da, que diría un amic meu. Frisson a todo lo que da.
0: A todo lo que da, hombre.
1: Tan recordes que vaig comentar-te un dia que hi ha cançons... Jo tinc unes cançons... molt reconegudes que no m'agrada
0: mai
1: parlar damunt. Pues esta és una altra d'aquestes cançons.
0: Pues ja te l'has topeat jo que parlaré.
1: No, no, dona, igual, si ja anava a parlar jo també. Que no. Sempre dic el mateix, tio, però com pot ser que cançons fetes fa 40 anys
0: estiguen ahí,
1: sonen tan bé.
0: Tan fresquetes, és cert.
1: Com pot ser, tio?
0: És increïble. Esta conversa tenia jo en el meu fill ahir, sí. No, broma, jo dia... La pena de tot és que tot el que escolteu no se us va quedar absolutament res, perquè...
1: Pues malauradament no.
0: Perquè no té valor ni siquiera per a vosaltres, o no. Sea, és que és una cosa molt lamentable.
1: Clar, estic d'acord.
0: Perquè en dia, és que la música que fiques és avorrida, no? I jo diria, tu escoltaràs i ja m'ho contaràs.
1: Sí.
0: De quines coses així.
1: Jo entenc també que ells, pues, bueno,
0: sí,
1: és una altra època i una altra generació. Però és que això, tio...
0: Això està molt ben fet, per gent. De molt de nivell.
1: Que és brutal. Està pensat, tio, està pensat en els anys 80, per favor.
0: Sí, sí.
1: I
0: bueno,
1: està
0: aquest
1: fet
0: és del 91.
1: Del 91, ja, però a finals del 80.
0: Sí, sí, bueno.
1: O sea, però esto ja feien cançons a finals dels 80,
0: sí,
1: tio,
0: sí, sí,
1: que
0: sí,
1: ja
0: sí.
1: Era una brutalitat. Jo sempre he dit el mateix, com pot ser que una banda d'aquestes característiques no siga més bèstia encara, tio?
0: Jo crec que així es va donar un poc un cas com els Beatles, no? Que s'enjunten quatre que
1: tal
0: són...
1: Qual.
0: O sea, això passa...
1: Pues una vegada o dos vegades
0: no,
1: cada
0: no, no
1: 40 anys.
0: No passa tan sovint.
1: Exacte.
0: Que tots composen, que tots canten, que tots... És que és increïble, no?
1: Bueno, pues hem tingut Frozen, d'això. Com es diu? Frozen.
0: Frozen, sí. Frozen té que ser tot el contrari, no? Que te quedes gelat. Que
1: te
0: no.
1: Quedes gelat, no. M'ha eixit Frozen.
0: Pues jo espero que tot el món hagi fet... Li ha causat Frozen, no? Provoca sí, sí. Frozen.
1: Que bo. Vinga.
0: No, res. Això que és meravellós, este tema, és que m'encanta.
1: Sí, sí.
0: Per últim, si vols, parlem de l'expressivitat, no?
1: Que, vale.
0: Que no és més que la capacitat de l'intèrpret o compositor per a transmetre un estat d'ànim profund utilitzant els elements del llenguatge musical.
1: Mm-hmm.
0: Què vol dir això? Pues jo crec que és un poc com el que hem parlat abans, no? De lo que ells volen transmetre,
1: sí.
0: Però això és un poc més matemàtic, com jo puc manipular-te conforme em dóna a mi la gana.
1: Val,
0: per dir-te-ho d'alguna
1: val,
0: manera.
1: Val, okay, okay. Oi,
0: òbviament, no és tan fàcil com dir 2 + 2 = 4 i
1: no,
0: ja està, ¿vale?
1: No, no, no.
0: Però sí que hi ha tres pilars fonamentals que són el tempo, la velocitat i la dinàmica, ¿vale? I el timbre.
1: Val.
0: Són un poc els pilars fonamentals que...
1: Clar, que tu que, pots ser això...
0: Que de... variant i aquestes coses és quan tu aplegues a fer aquestes coses, no?
1: Sí que és un poc manipular, eh? Sí que
0: clar,
1: és un poc manipular.
0: Clar, sí, clar, sí, que és manipular, realment, sí. El que passa és que, clar, s'ha d'entendre bé, no?
1: Sí, evidentment.
0: Pues el tempo, com te dit, és la velocitat, no? La
1: sí.
0: Dinàmica, que és un poc el volumen,
1: sí.
0: la intensitat que li dones a cada frase, i el timbre, que és el color del so, no? Més agut, més greu.
1: Molt bé.
0: Val? Per aquesta vaig a proposar-te tres exemples.
1: Vinga.
0: Si vols, el primer és un poc l'alegria i l'excitació.
1: Vinga.
0: Que és la velocitat.

0: ¿Cómo era ella? Miel de la granja San Francisco.
1: Contes boda en un sitio, claro, que tío, queda de lujo. Si fas jo, em van de dir, tenen un poc més de mel, rei, que és la bona.
0: Mira, bé per les dos.
1: Aquest clar, és el primer moviment de la primavera de Vivaldi, no?
0: Que bo.
1: I gasta trinos agudets i un ritme àgil, no?, que evoca el cant dels pardalets i la vitalitat, no? I per això dona aquesta sensació aixina d'alegria, no?
0: Sí, sí, sí. De vitalitat, ho has dit molt bé, sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Són trinos.
0: Molt bé.
1: Anem al segon exemple, si vols.
0: Vinga.
1: Que és la tristesa i la melancolia, vaja, tot el contrari.
0: Uf, per favor.
1: Escoltem...

0: lo contrario.
1: Claro de Luna de Beethoven, que transmite una profunda calma reflexiva y una tristeza amb les notes i els acords d'estos menors, que és brutal, no? I el ritme lent. Que damunt va com indecis un poquet.
0: Sí, que no saps. Un poquet d'ahí que correcte. No saps. Que bé. Tu que llitges molt, t'agrada escoltar música mentre s'estàs llegint?
1: Sí, ho hem parlat d'alguna vegada. Ja
0: però depenent del llibre, te poses una música o altra?
1: Sol posar-me sobretot clàssica. Sí, però, i sol posar-me-la que no siga cantada, òbviament.
0: Ja, piano, jo em poso però, molt de piano.
1: Ara, antes de vindre ací, sí, he estat una hora escoltant el romafònic de Sessions de Calamaro, sí, que és piano i veu,
0: sí,
1: mentre llegia.
0: Ah, sí?
1: I a gust.
0: Mira.
1: Molt poc volumen, clar, per a no interferir, però sí, he estat a gust.
0: Fixa't. Jo, si posa molt de piano. M'agrada tindre...
1: Home, piano és que és...
0: M'agrada tindre això de...
1: Jo em fico un poquet de tot, eh?
0: Jo molt de piano. Però bo...
1: Em fico de tot.
0: Depenent també del llibre, eh?
1: Em fico de tot, però quasi sempre clàssic, eh?
0: Ja, sí. Molt bé. Estàvem la tristesa, no?
1: Exacte.
0: I la melancolia, que existe Claro de Luna. Alegria, Vivaldi. I Claro de Luna, tristesa i melancolia. I ara...
1: Exacte. Anem amb l'últim. Còlera i tensió.
0: Val?

0: guapa està, eh?
1: A mi també m'avorrona un poc esta, esta peça, eh?
0: A més, meravellosa.
1: A mi també m'avorrona, encara que ara pareix que van, a, van invadir Polònia, però és que... Però sí, m'avorrona molt, tio.
0: Però, clar, això, així fa molt la dinàmica que es parla, no?
1: Correcte.
0: Si la intensitat que és com quasi que el molesta, no?
1: Sí.
0: Si tu estàs sent, escoltant el millor tot el mateix nivell de música, quan aplega set tros abans cantat, antes de...
1: Sí.
0: D'este alegro, és com...
1: Sí, sí.
0: És com, ostres, aquest és com inclús
1: molest,
0: no? Què
1: ha passat, hosti, què ha passat?
0: Crea eixa tensió.
1: Sí, senyor.
0: És la fortuna de l'òpera... Carmina Burana o Carmina Burana?
1: Jo crec que és Carmina Burana. I portem tota la vida dient Carmina Burana.
0: Estem així comentant-ho.
1: Jo crec que és Carmina Burana.
0: Jo dic sempre Carmina Burana, però sincerament no ho sé com és. O sea, que ja està, ahí es queda. Bueno, aquests coros massius, sí, no? Molt de volumen, com t'he dit, dinàmica, i una percussió supercontundent, però després això, fatalitat i poder, no? Tensió i còlera.
1: Quina barbaritat.
0: És una meravella.
1: Sí.
0: I són molt manipulables en aquest aspecte, com pots veure.
1: És de veres, tio.
0: En definitiva, ja per acabar, no res, la música no és exclusivament matemàtica tampoc, no? Però la seva estructura, harmonia i ritme sí que es basen tots en principis matemàtiques. Aleshores, manipulant tot un poquet, tocant els botonets que toquen, al final...
1: Es aconsegueix.
0: Hi havia un filòsof que s'anomenava Leibniz, que ho resumia molt bé, eh? I deia així: la música és el plaer que experimenta la ment humana al contar sense saber què està contant.
1: Uau! Tenies raó des del principi de la secció. M'anava a agradar, m'ha agradat, i molt.
0: M'agrada moltíssim.
1: Jo crec que així dona gust començar el cap de setmana. Així que, Ivan Lane, moltíssimes gràcies, com sempre.
0: Gràcies a tu sempre.
1: La setmana que ve... una nova edició de l'Escoleta de Música, si a l'Oi Poroi on tinguin Baida al Baida. I nosaltres també se n'aneu. Vosaltres i nosaltres se n'anem. Que molt bon cap de setmana, i avui també ho diré jo. Sigueu bones persones. Adeu.

I el que es toca fer, posar aquesta primera mirada global. Fer un compte general d'una temporada que, com sempre, ha sigut molt competitiva en la Vall d'Albaida i tota la nostra comarca. Hi ha equips que han confinat projecció, altres que han patit més del previst i alguns que encara viuen entre la consolidació i el creixement. Comencem amb l'Ontinyent 1931. Una temporada que es pot explicar en tres trams. Inici regular, una reacció clara i contundent i un final just per lo físic. Molt just per lo físic. A hores d'ara, aquesta casa pot confirmar-los que encara s'estan negociacions pel que fa al futur de l'Ontinyent 1931. Encara no hi ha novetats ni anuncis de cara al futur de l'Ontinyent. Us parle de renovacions, com pot ser la renovació de l'entrenador de l'Ontinyent 1931, Roberto Bas. Són conscients de que hi ha hagut reunions i hi ha hagut valoracions de la temporada. Dels jugadors, tampoc res. I el més segur és que la setmana que ve tot comença a menejar-se en el Clariano. La setmana que ve estarem molt atents. Molt, molt atents a tot el que puguem escoltar i dir de l'Ontinyent 1931. Ara bé, cal parlar d'esta temporada. Han sigut un equip competitiu? Sí. Un equip que s'ha quedat just de planter? També. Un equip que ens ha desil·lusionat? Ni de broma. Però toco i prou el fet que un club amb una massa social espectacular, amb una junta directiva que, al meu parer, fa les coses molt bé, al meu parer, això de construir un equip en 7 anys i ja tindre una tercera federació no és fàcil, anem a recordar d'on venim, anem a recordar-ho. Tot fa que tots i totes tinguem com una lleugera controvèrsia de què pensar sobre el futur. Mireu, jo penso en el futur en una qüestió, en l'ambició. Hi ha que tindre ambició en esta vida, òbviament. Però no podem deixar-nos anar. I, com diria malament, nadar en panxeta. Lo de nadar en panxeta me referís al fet de pensar en objectius. No crec que ningú en l'Ontinyent, no crec que ningú entre l'afició del Clariano, pense que aquest equip té que buscar temporada rere temporada la permanència. Crec que l'objectiu des del principi de temporada, encara que hi hagi equips en pressupost dels diners que siguin, encara que no siguem un pressupost ampli, dels més amplis de la categoria, està clar que en diners, torrons. S'ha vist aquesta temporada. Veuen els 5 primers i es queda més clar que l'aigua. Però, hi ha que ser conscients de que Ontinyent és un municipi de futbol que respira futbol, com bé saben. I a la gent hi ha que tindre l'animada. La gent ha que tindre ganes també de baixar al Clariano. La gent ha que treballar i esforçar-se també per donar suport. Ostres, que ha donat molta ràbia a la recta final de temporada. Sí, molta ràbia. S'ha deixat un sabor molt agredolç. Però, ostres, quina temporada t'han fet, eh? No ha estat ja roïna. Que fa 2 anys vam estar a falta de 3 jornades, estàvem encara tractant de salvar-nos. No ha sigut una temporada fàcil, clar està. Però s'ha aconseguit l'objectiu i crec que toca pensar en el futur. Toca pensar en que tenim jugadors que perfectament poden formar un bloc brutal de cara a la pròxima temporada. Crec que cal ser conscients de que hi ha jugadors que van a acomiadar-se del Clariano. Cal ser conscients. Ara, tan sols coneguem la baixa de Pablo Bonet, a qui li desitgem la major de les sorts des d'ací. Però, que hi ha que reforçar-nos. Que a 29 de maig, ja us dic jo que hi ha fitxatges tancats, segur. Segur. Altres equips, on tinguem, no ho sé. Ho desconec. Però altres equips, segur. Hi ha que fitxar un nou. Un nou que doni gols. Que doni molts gols, perquè en aquesta categoria ja saben que això va aixina. De clavar la piloteta. Ho hem vist al llarg de tota la temporada, el que ens ha costat. I oportunitats n'hem tingut, eh? Hem tingut unes quantes.
hem tingut unes quantes. Fa falta consolidar. Fa falta tindre una banqueta més ampla, molt més ampla. I fa falta, i crec que és algo que s'està fent ja molt important, continuar apostant per la Pedrera, per la gent del juvenil, per la gent del Deportiu Ontinyent, per aquests xavals que s'ocorren una barbaritat, que concilien els estudis amb el futbol per tratar de guanyar-se un lloc ahí. És molt complicat, sí, però una aposta es té que fer. Mira, Pedrito. Pedrito és el clar exemple. I en guany l'exemple ha sigut Héctor Ferris, que està en el València, ole ell, el donem l'enhorabona, i Jordi Bagnó, que ha estat en dinàmica de primer equip durant molt de temps, ha jugat 2-3 partits, i recordo un servidor que en el partit davant el Sagundino va fer un paperàs espectacular en els últims 20 minuts d'enfrontament. Un paperàs. Ho va fer molt, molt bé. I ha de continuar en aquesta aposta, però sí que és de veres que hi ha que confirmar un bloc. Un bloc sòlid, un bloc amb experiència, amb aquesta persona que pegue 4 crits al vestuari, però això no va tan sols de tindre els jugadors, eh? Això va de que l'Ontinyent 1978 una ferramenta que altres equips no tenen. I si la tenen és molt més lleugera i molt més feble. Què és la massa social? Jo crec que ningú d'ací, encara que la temporada s'hagi acabat molt roïnament, no crec que ningú d'ací vulgui que el número de socis baixi. Ningú. Munisc. I jo no soc soci, eh? Jo tinc la gran sort de que per la meva feina em donen acreditacions. Però si tingueren que fer-se socis, un servidor es faria, faltaria més. Perquè això va d'això, això va de massa social. Això va de massa social i de baixar al camp. Tots els diumenges, 5 o 6 de la vesprada, té igual l'hora. Siga horari d'estiu, horari d'hivern. Ploga, neve o trone. A veure, hi ha coses que a voltes no es poden fer i hi ha coses que es poden fer, clar està. Però no pot ser de veres que arribi la temporada que ve i veiem que el número de socis ha baixat. Perquè si la nostra millor ferramenta, la nostra millor arma, comença a trencar-se, on anem a parar, senyors i senyores? On anem a parar? On anem a parar? Crec que ha estat una temporada de molt d'aprenentatge. Sobretot aprenentatge en els objectius. En què fer, en què no fer. En què pensar, en què no pensar. Crec que ha estat una temporada de molt d'aprenentatge. I crec que hem après molt de la mateixa i crec que per la temporada que ve hem après molt. Moltíssim. Moltíssim. I sí, és molt difícil arribar a una promoció d'ascens. És complicadíssim, complicadíssim. Però, ojo, no s'adorguen. No s'adorguen. Perquè a lo millor l'any que ve es pot fer història. I crec que des del club, des de la junta directiva, des del planter que es quede, des del planter que es vagi inclús així a declarar, des del planter que vinga al Clariano a jugar, des del cos tècnic, continue o no el cos tècnic de Roberto Bassa amb ell d'entrenador. Afició. Gent que treballa per darrere per l'Ontinyent 1931 de forma altruista. Altruista. Crec que tots volem fer que el Clariano siga el Clariano. Fer que Ontinyent continue sent una ciutat que respire futbol. I les fotos que veiem quan passem per baix de tribuna per a pujar al nostre seient es renoven i siguen d'èxits assolits per l'Ontinyent 1931. Hi ha que recordar la història, sí, però sí, des de fa 7 anys s'està fent també història del futbol ontinyentí. S'està fent història. I ara arriba el moment de la veritat. Confeccionar plantilla, preparar tot, engestir coses, cuidar a l'afició. Són coses que es fan, però són coses que, com bé saben, no són perfectes i sempre es poden millorar. Cal millorar-ho. Cal perfeccionar-ho. Vaig a ser més concís i més directe. Cal perfeccionar-ho. Perquè sense afició a Ontinyent, l'Ontinyent 1961 és el club que és. Unitat, humilitat i arrels, eh? Recorden? Recorden, tant de bo, podem anar contant les notícies al llarg de les pròximes setmanes de quina és la situació actual de l'Ontinyent 1931. Però un servidor que pot ser una temporada molt il·lusionant. És l'última temporada d'esta junta directiva, a la que li donen enhorabona per tot el treball que s'han fet. Curro espectacular. Curro espectacular.
Diguen el que diguen, eh? Les opinions respectables, faltaria més. Però diguen el que diguen, estàs entre una temporada, ha sigut una temporada que cal tindre en compte, una temporada d'aprenentatge, però la que ve, si es perfecciona, podem assolir grans coses. Si tornar a il·lusionar-nos, aquestes últimes jornades han desil·lusionat a tots i totes, però, que d'ací no res la piloteta comença a rodar de nou, eh? En la tercera federació de nou, eh? En 7 anys d'història de l'Ontinyent 1931. En 7 anys d'història. El futbol ontinyentí no pot parar. No pot parar. I cal posar els punts damunt la taula, currar, cridar, cremar el telèfon, buscar els millors jugadors, aconseguir que els millors jugadors es queden, que l'ADN ontinyentí continuï en el vestuari i, com no, començar la temporada amb bon peu i continuar amb aquest bon peu fins a maig, fins al dia en el que arribem a l'última jornada, una última jornada en la que crec que tots i totes volem estar en la promoció o encara que siga lluitant-la. Així estan les coses, Ontinyent. Tant de bo. Felicitar a tots per la temporada, encara que haja parat tot això, però és de veres que cal aprendre. I molt de tot el que ve. I seguim parlant dels equips de la Vall d'Albaida que també han finalitzat la temporada. Recorden que els únics equips que continuen amb partits pendents són tant el Castelló de les Jarres com el Deportivo Ontinyent Femení. Després parlarem dels dos equips, vale? A ser deportius. Seguim ara amb la Geneta Unió Esportiva. Així arriba, crec que el to totalment diferent. Una temporada molt complicada, esportivament. Amb massa inestabilitat, massa. Tres entrenadors, tres. I amb un final marcat per la incertesa classificatòria. Quan un equip canvia tant de dinàmiques durant l'any, al final ho paguen la taula, eh? Ara mateix, la situació depèn de factors externs. Este cap de setmana tenim aquest partit entre el Llevant B i la Nucía. La Nucía Llevant B, millor dit. I això diu molt de com ha anat el curs. Tindre que veure i seguir de prop els partits d'altres. És un club que haurà de reconstruir-se mentalment de cara al pròxim projecte. Un projecte que a hores d'ara és incert, diu la comunitat o tercera federació. Sabem que a partir de la setmana que ve començaran les cridades, les telefonades. Ja han començat pel que fa a renovació de jugadors. La incertesa de jugar o no en tercera federació és molt potent. És molt potent. Recomane, i no sé res d'això, no és el meu nínxol, però cal buscar ja a un entrenador que tant en tercera com en lliga comunitat vulgui entrenar a la Geneta i preparar un equip per a les dues categories. El futbol és aixina i el destí és aixina. No hi ha més. No hi ha més. De la lliga comunitat, cal contar-los que el Benigani ja ha començat a moure fitxa, com bé saben, José Manuel Rueda, nou entrenador, l'arribada de Tobias, la renovació de Ramonet, i ahir es va fer oficial l'arribada d'un porter de Santiago Escobar, que també se'l porta de la maneta, José Manuel Rueda, procedent de l'Olímpic de Xàtiva. Arriba una nova idea i sobretot una sensació de començar etapa després d'una temporada en la que van patir fins al final, on la inestabilitat va tornar a ser protagonista. De Quiquina, Jordi Vilaplana, i Jordi Vilaplana es va quedar a un gol d'estar fora de lliga comunitat i baixar a la primera valenciana. Jordi Vilaplana no, tot l'equip. Menys mal. És important destacar que si el discurs és clar, ho va comentar Rueda ir a ser deportius. Estabilitat, treball i créixer sense pressa però sense pausa. Després d'un any exigent, el club vol tornar a competir amb més regularitat. Tant de bo es pugui aconseguir. Els objectius ja es veuran, però toca la permanència més propet, més pront, millor dit. I la promoció, somiar-la, com es va fer fa dos anys, que es va fer una temporada brutal de la mà de Quiquín, que va saltar un Quiquín que encara no té equip. Això me sorprèn, no m'assenya que la gent crida ja. Per altra banda, de la lliga comunitat cal contar-los també que l'Olleria baixa de categoria, com bé saben, una temporada nefasta, vergonyosa, no sabria com definir-ho. Tres entrenadors, Ale Redondo, van passar per dos més. I després de veure tot això que ha passat, doncs s'ha canviat, s'ha anat Miguel Ángel Mullor de l'equip, recorden, s'ha anat, ha deixat la direcció de l'Olleria. Ja tenim un nou projecte esportiu, una nova estructura,
i una aposta clara pel futbol formatiu, un model que busca professionalitzar la base i donar identitat pròpia al club. Hi ha que construir el futur, hi ha que construir el futur. Estarem pendents també per a conèixer i ser una nova junta directiva que està a hores d'ara preparant tot i està a l'espera per a poder confirmar-nos quan podem passar-se per Rayo Antillen Cadena Ser per contar-vos com estan les coses per a part de l'equip Pidrier. Per altra banda, la resta de categories vaig a ser breu. Per a l'Agullent, ja ho sabem, un moment molt complicat. Coers, 13 punts en 30 partits. Descens a tercera valenciana. Situacions dures, però així és. El futbol regional són habituals. Tocarà reorganitzar, reforçar l'estructura i tornar a competir en garanties. I la part positiva arriba amb el Bocairent i el Castelló de les Llars de la tercera federació. La tercera valenciana, millor dit. Campió de Lliga al Bocairent. Temporada molt completa, regularitat i solidesa. Recorden que demà, 6 de la vesprada, tenim disco mòbil i festa gegant en la plaça de l'Ajuntament de Bocairent. Quan un equip guanya i ho fa perquè ha sigut el millor durant molts mesos, no només ha estat en moments puntuals, sinó que ha estat una temporada brutal. Enhorabona a l'equip de Miquel Úbeda, perquè han sigut justos vencedors, ja que estem esperant com no és el Castelló de les Gerres, equip que ha arribat a la promoció d'ascens, jugar diumenge 6:30 a Tous, el partit d'anada de la promoció d'ascens a segona valenciana. Es desitgem també la major de les sorts. La major de les sorts.

0: un poc això melancòlic, diria, no? Perquè, bueno, ens acomiadem ja d'una nova temporada d'aquesta edició local i comarcal, i les nostres convidades, les últimes convidades d'esta temporada radiofònica, pues també s'acomiaden d'una temporada que anem a dir que és històrica, passa el que passa este dissabte davant el Torrevieja, el Clariano. Us parlé del Deportivo Ontinyent femení, que com bé saben continua amb el casiller de derrotes a zero. Què voleu que us diga? És que a mi em pareixen les protagonistes d'una temporada brutal, i a més, mira, Carmen està gravant el vídeo per a xarxes i crec que són cert candidates totals al Premi Esport de Radio Ontinyent Cadena Ser, tot ja que dir-ho, tot ja que dir-ho. Bueno, tenim una gran alegria perquè al cap i a la fi ens anem a acomiadar d'esta temporada a Clariano, en l'estadi municipal de Clariano, ho farem demà 6:30 de la vesprada davant el Torrevieja. Bueno, hem celebrat l'ascens, hem celebrat el títol, hem fet una festa brutal, però clar està que el partit de demà és un partit en el que l'objectiu de arredonir i posar la guinda al pastel a la temporada és vital, primordial, i creiem que podem fer un gran ambient al camp i també acomiadar ja no sols la temporada esportiva del Deportivo Ontinyent femení, sinó també tota la temporada futbolística a nivell de futbol a la capital de la Vall d'Albaida. Ja tenim així a dos jugadores del Deportivo Ontinyent, dos capitanes d'aquest equip, que van a contar-nos un poquet com estan les coses a hores d'ara i també fer un poquet de balanç de com s'ha viscut tota aquesta temporada i ser recorregut des d'ixe a l'Iro com a campiones de Lliga fins a finalment arribar a esta última jornada com a invicte. Saludem en primer lloc a Peri, que és habitual i com sempre ens acompanya a Ser Deportivos. Hola Peri, què tal, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Tot bé?
1: Sí, molt bé, de marxar.
0: Bé, tu vols veus molt bé, és que vols veus molt, molt bé, i això és una gran alegria. I també tenim així a Júlia Jiménez, que s'acompanya també. Hola Júlia, què tal?
2: Hola.
0: Júlia o Júlia?
2: Júlia,
0: perdó, pues vas a matar-me, vas a matar-me, en valencià, Júlia. Bueno, com esteu, xiques? Jo crec que són dies un poquet estranys per a vosaltres, no? Perquè ja comença la fatiga a estar present, crec jo, són molts partits, moltes jornades, i amb ixa pressió afegida anem a arribar a dir, estem més tranquil·les perquè, vamos, ja hem aconseguit l'ascens, hem aconseguit ser campiones de Lliga, però clar està que ixe objectiu del que la vostra entrenadora Rocío ha parlat tantes voltes continua present i este dissabte ja ho podeu aconseguir. Peri, tu com estàs?
1: Bé, ara estic... Tinc moltes emocions. Per una banda, crec que està fent-se llarga ja la temporada, perquè al final fa molt de temps que vam ser campiones i fa ja temps, però per altra banda, com encara tenim un objectiu i és l'últim partit i estem totes molt a gust entre nosaltres i ha sigut una temporada històrica, tinc ganes de demà.
0: Ja que tindré ganes, faltaria més. I tu, Júlia, com estàs? Com et sents?
2: Bueno, pues disfrutant el que ens queda ja d'entrenaments, de partits i al màxim que puga. I és això, al final l'objectiu que tenim ara en ment és quedar invictes i esperar este partit amb moltes ganes i amb molta il·lusió.
0: És la primera volta que vens com a convidada de la ràdio, la primera volta que te coneguem a les zones de Radio Ontinyent Cadena Ser. I clar, a mi em ve la pregunta, perquè m'han xivat que portes tota la vida en la FEBO. Sí. Com és? Què temporada ha sigut per a tu? Perquè haurà sigut un canvi brutal.
2: Clar,
0: no?
2: Històric. És que no m'ha passat mai. Tindre temporades com esta és una cosa que jo penso que mai... No que ja no tornaré a repetir, perquè pot ser en un futur la torni a repetir, però igual que esta, en el passat no han sigut.
0: Quina creus que ha sigut la clau, després de tant de temps?
2: Bueno, pues al final, el comboi que tenim, lo bé que estem juntes, al final també... Després dels partits quedem, som amigues fora del camp i la unió que tenim fa molt.
0: Respecte a altres temporades, clar, a mi recordo perfectament la temporada passada, me ve al cap a mi esta, jo veig una sensació pues, que és molt difícil moltes voltes de trobar tant dins com fora del camp, ixa cohesió, ixa unió, ixa pinya, perquè moltes voltes es diu com a titular, però això va de fets, això va de realitats. Com s'aconseguís fer aquesta pinya? Pues fer la pregunta a les dos.
1: La veritat que no ho sé, perquè al final nosaltres moltes portem compartint vestuari molts anys i sempre hem tingut una relació bona, mai hi ha hagut conflicte, però enguany jo l'exemple més clar el veig en les dues porteres, en Tamara i en Carmen.

0: que a lo millor estic en el banquillo i juga una i l'altra està molt tensa perquè vol que l'altra ho faci bé, són molt amigues. I a mi, ho he dit moltes vegades, que em pareix l'exemple de ser bona companya.
1: És ser bona companya, totalment. I alegrar-se també dels èxits des de més. Això jo crec que és vital per a un vestuari. Bueno, continuant parlant un poquet de tot el que ha sigut la temporada, clar, veníeu així, recorde que teníem la casa plena, que parlàvem de vicecampiona de Lliga, però ja han passat moltes i moltes jornades i continueu amb vice imbatibilitat, que em pareix brutal. Sí que de veres que estos últims partits ha començat a costar un poquet més, però han pillat un poquet el punt, no?
2: Bueno, jo crec que al final l'objectiu principal era ser campiones de Lliga i una volta ho hem aconseguit, sent relaxat, però sense deixar de veure l'objectiu de ser invictes. Al final és normal que després de tanta pressió i tot el que ens han exigit en els entrenaments hagin baixat el ritme, però l'objectiu de ser invictes segueix ahí i anem a aconseguir.
1: És que si no baixeu el ritme, què faríeu? Ostres, ja. És que vos agarra algo després de tota la temporada tan exigent. Bueno, lo del partit de demà, com el veieu, xiques, jugar en el Clariano, deixeu enrere la Purissimeta, s'acomiadeu de la Purissimeta en esta recta final. Vos agrada este repte?
0: Sí, a veure, a mi, jo sóc molt, molt, molt fan de la Purissimeta, però és veritat que entenc que n'hi ha moltes jugadores que es fa il·lusió jugar en el Clariano, que és un camp mític, que és un camp on hem entrenat tota la temporada, i entenc que al final té que ser un al·licient també per a que la gent vinga, que la gent disfrute, i una manera superbona de tancar la temporada.
1: Això com se decideix, lo d'anar al Clariano per a tancar la temporada?
0: A mi se m'ha dit, al final jo en la coordinació se m'ha dit durant tot l'any que volien anar al Clariano, que volien anar al Clariano, però jo al final buscava una ocasió especial. Si no era especial, a mi m'agrada la Puríssima i crec que mos afavoreix molt el joc, però penso que demà també podem fer un gran partit allí.
1: Julia posa cara de que volia jugar en el Clariano, eh?
2: Sí, bueno, a veure, a mi m'agraden els camps amples, perquè jo al ser extrem també, quan més espai tinga per a córrer, doncs millor.
1: Te fixo una mica d'extrem, eh? Sí que jo l'he vist i dit, algo de carrilera per ahí sí. Estarà.
2: Aleshores, al ser també el nostre joc, doncs pues, que tenim molt de toc i podem marejar molt a les rivals. Pense que això va afavorir-nos per a bé.
1: Va afavorir-vos, segur? Sí. És que, clar, que posaràs a la Purissimeta...
2: Pense que sí. Tenim molta resistència, també. Ah, i ho hem portat demostrant estos últims partits. Al final, ja guanyem també per la resistència que tenim i perquè aguantem fins al minut 90 donant la talla.
1: Això és importantíssim.
2: I pense que sí, que el Clariano, pues, per al joc que tenim i per al que correm i tot, ens va afavorir a bé.
1: Que important és això. En Torrevieja com vau quedar, xiques?
0: Va ser un resultat loco, crec que 7-4 o 7-3, no?
1: Ostres!
0: O sigui, sí. Un resultat molt, molt loco per a lo que va ser el partit.
2: Molts gols.
1: I com ho veieu de cara al partit de demà?
2: A mi espero que no tants gols.
1: Que... A veure, si n'hi ha gols que siguin tots, clar, per al Deportivo.
2: Espero que tinguem porteria 0, que també seria un bon objectiu per a tancar esta lliga. I estaria molt bé, la veritat.
1: Ostres, heu pensat alguna cosa? Jo crec que Rocío ho ha contat moltes i moltes voltes així a les zones d'aquest programa esportiu i cada dos per tres em deia, clar, hem aconseguit aquest objectiu de campiones i jo crec que tot el vestuari vol aconseguir ser invictes. És que és un repte que, ja ho heu comentat abans, vamos, mai se'ns passaria pel cap. Bona, afegis pressió, esteu tranquil·les, quina sensació teniu?
0: Molt tranquil·les. Al final l'objectiu està fet i jo crec que ja hem demostrat qui som, ja tot el poble mos coneix, tot el club mos coneix i jo crec que ara ja és... Tot, des de que vam... Bueno, portem tota la temporada disfrutant, però des de que vam guanyar la Lliga jo vaig en panxeta.
1: Ja vas a gust, eh?
0: Sí.
1: Se'n va molt a gust i se'n va molt diferent respecte a jugar-te a la Lliga o anar-te'n a casa d'un rival directe, faltaria més. Bueno, jo crec que aquest és un dia també per animar a la ciutadania d'Ontinyent, de la comarca, a totes les famílies, amics, amigues, parelles, a que vinguin al Clariano. I jo vos deixo els micròfons d'aquesta casa per a que envieu un missatge a la gent, a aquesta gent que ens escolta i que a hores d'ara o desconeixia el partit o inclús no tenia ganes de baixar al Clariano, per què tenen que baixar demà al camp?
2: Bueno, pues perquè al final ha sigut una temporada molt bonica per a totes, per a la gent que ha vingut sempre a veure-nos, que ha estat sempre darrere apoyant-nos. Hem tingut un futbol i hem fet un futbol molt llamatiu per al públic i molt diferent a el que estàvem acostumats a veure. Y yo creo que esto pues es la guinda de esa temporada y veremos jugar en el Clariano, también tiene que ser un plus, ¿no? Entonces, pues vos animem a que venga, ho veremos, que segur que nos arrepentireu.
0: Simplement també agrair a tot el club que ens ha donat molt de suport en guany, de les xiquetes, ens han apoyat molt. I simplement això, que la gent d'Ontinyent és molt del Clariano, pues que ho demostre i que vinguem demà a les 6:30 allí i que vegin un poc de futbol del bo.
1: I que ho demostren, futbol del bo, faltaria més. Pere i Júlia, moltíssimes gràcies per vindre-se a la ràdio. Ha estat un plaer, crec que acomiadar la temporada amb vosaltres, perquè sincerament he sigut la notícia de tota la temporada. Donar-vos l'enhorabona, no vaig a cansar-me de dir-ho. I res, a tancar la temporada, a guanyar al Torrevieja, i l'any que ve pensar en una nova lliga en la que mai es sap si podem tornar a ser invictes. Gràcies a les dues.
0: Gràcies.
3: Suinteco solo vendemos carretillas. ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
1: Vinga, reta final del nostre ser deportiu. Comencem parlant, com no, del Castelló de les Jarres. Què partides tenim este diumenge? Partides de futbol regional, en el que respira futbol valencià de deberes. Té molt bona pinta, eh? Té molt bona pinta el partit que es jugarà a Tous. Gran partit. Gran partit. I serà d'allò més que interessant gaudir d'aquest play-off d'ascens a segona valenciana. Partit que es jugarà a Tous, el partit d'anada de tornada serà ja al municipi de la Vall d'Albaida. Serà diumenge 6 de la vesprada, gran partit. Recorden que en hora 25 Deportes parlarem amb el president del Castelló de les Jarres. Parlarem amb ell perquè avui en ser deportiu Santilla a la Vall d'Albaida, doncs no es dona temps, però en hora 25 xerrarem totes les coses. El que sí que es dona temps és escoltar la prèvia de David Fenollar, de l'entrenador, que ens fa un mapa de com serà aquest partit el diumenge 6 de la vesprada davant el Tous.
4: Hola, Tomàs. Pues bueno, com això ve, esta setmana juguem el partit d'anar de la promoció d'ascens. Juguem en Tous, un camp complicat ja per si mateixa. La ficció allí apreta molt. Sabem que el rival ha fet equip per a pujar, tenen molt bon equip, és un dels que més gols han fet en el grup nou i un dels que menys han rebut. Entonces serà un partit complicat, difícil, dur, sobretot, on el Castelló intentarà, per supost, endur-se la victòria o per lo menos portar un bon resultat per al partit de tornar, que jo en casa. Entonces, res, sense ninguna pressió de ningun tipus, ja que la temporada, com hem dit diverses voltes, és molt bona i això ja serà la culminació d'ella. I res, sabem que tenen un delanter que porta molts gols, és el referent del Tous. Nosaltres pues anem a intentar minimitzar totes les seues fortaleses i a poder aprofitar les nostres, que són moltes. I, com he dit, intentar primer que res guanyar, és l'objectiu, és guanyar, i després, si no es poguera guanyar, endur-nos un bon resultat per al partit de tornar en la Gerreta. La veritat que l'equip pues ara ja ha posat en aquesta situació, té moltes ganes de competir. L'afició sé que vindrà a animar i res, partit molt igualat, dur, i a veure si es podem endur la victòria.
1: Com no, la major de les sorts per a tot el poble de Castelló de Rugat. Que meravella, la veritat. Bueno, continuem parlant d'altres qüestions. Pel que fa a l'Ontinyent 1931, recordar-los que estem en la recta final del concurs per al carnet de la temporada 2026-2027. Ja tenim les propostes i les votacions sobre les mateixes finalitzaran este diumenge. Hi ha 10 propostes presentades, cal recordar-ho. Bueno, recordar-los també que demà el Bocairent celebrarà ixe títol de campió de Lliga en Tercera Valenciana. Ho farà a la plaça de l'Ajuntament de Bocairent demà a les 6 de la vesprada. Importantíssim aquest esdeveniment. Importantíssim. També donem l'enhorabona a tota la família del Bocairent per ixe títol. També contar-los que Vicent Barberà és oficial, no continuarà l'any que ve com a entrenador de l'Albaidense. És l'última hora que també us podem contar en aquest sentit en el món del futbol. També recordar-los que este cap de setmana tenim circuit de carrers populars de la Vall d'Albaida. Demà a Benicolet, 6 de la vesprada, curses infantils, 7 de la vesprada, prova absoluta. 7 quilòmetres en aquesta tercera edició de la Volta a Peu del municipi de Benicolet. I per altra banda, també vull recordar-los que Ontinyent acollirà l'ITF Women 15, el seu primer torneig internacional de tennis femení professional, de l'1 al 7 de juny. Estiguen atents a Radio Ontinyent Cadena Ser perquè anem a repassar absolutament tot el que passa al club de tennis Helios Ontinyent. Jugadores de més de 20 nacionalitats. Això és una autèntica passada. Enhorabona per aconseguir, com no, rebre aquest esdeveniment esportiu que és important. Estem parlant d'un dels primers passos que té que fer una tenista per a arribar al rànquing 8, per arribar a ser una de les millors. I si anem als noms propis, comencem per Sofia Rodríguez. Cap de setmana important per a ella, després de guanyar el campionat Comunitat Valenciana Fèmine Ruta disputat al Coll. Estos dies correrà entre Sierra Gravel Race a Villanueva del Trabuco, prova que forma part de la Copa d'Espanya de Gravel i del circuit internacional UCI. L'escoltem.
5: Ara la nova competició és este cap de setmana, el dissabte, una Copa d'Espanya en Màlaga, de Gravel, i ja després tinc unes setmanes en casa per preparar bé Colina Triste, que és una prova de marató de mountain bike internacional. I després, en juliol, el Daneu, si no recordo mal, el Campionat d'Espanya de mountain bike XCO, que sí que està entre els meus objectius de la temporada.
1: Tant de bo, vagin les coses bé per a Sofia. També Ivan Esparza juga avui l'última jornada dels quarts de final de l'individual de raspall. Ja classificat, Ivan, però vol aconseguir el 3-3. Juga avui al trinquet del Genovés, 6:30 de la vesprada davant l'Orja Cuer del seu grup, del grup B. Escolta'm, Ivan, les sensacions de cara a esta partida.
6: De cara a la última de fase de grups, pues en la mateixa mentalitat d'anar a guanyar, anar sobretot a trobar bones sensacions com en aquesta última partida, a anar agafant confiança en la disciplina de l'individual i a intentar pues traure el millor resultat i sobretot el millor nivell per a disfrutar jugant i a plegar a les semifinals en eixa confiança que té dia i en més ganes encara si cap.
1: I també tenim el crack de José Vila disputant el europeu de carreres d'obstacles, la major de les sorts per a l'atleta ontinyentí. Ara, el que tenim que fer en esta recta final del programa és acomiadar-nos. Tanquem una nova temporada radiofònica d'aquesta edició local i comarcal de Ser Deportivos. Punt i final a aquesta temporada de Ser Deportivos Ontinyent la Vall d'Albaida. Com no, volem agrair-los de tot cor que s'hagin acompanyat en aquest camí d'il·lusió, alegria, diversió, rialles, tristesa, desolació, un poquet de tot, però això és el que té l'esport, que ens mou moltíssim i ens fa somiar en gran moltes voltes. Gràcies per estar ahí. En setembre tornem amb més ganes, amb més il·lusió, amb més treball i, com no, amb més esport. Gràcies per estar ahí. Que passen una molt bona jornada i també un bon estiu. Adeu.

0: Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a Hora 25 Deportes, així a Ràdio Ontinyenta, així a la SER, en aquesta jornada de divendres, última Hora 25 Deportes. El tanquem amb entrevista amb el president del Castelló de les Gerres, equip de moda, perquè este diumenge disputarà el partit d'anada de la promoció d'ascens a segona valenciana davant el Tous, en el camp municipal de Tous. Entrevistarem en una estoneta a Ramon Beiber, el seu president, que ens acompanyarà. Però, bueno, recordar-los que demà tenim partit, 6:30 a la vespre de Clariano, Deportivo Ontinyent femení davant Torrevieja, s'acomiaden de la temporada amb l'objectiu de ser invictes. Recordar-los que demà tenim a Sofia Rodríguez disputant una nova prova de la Copa d'Espanya de Gravel, entre altres disciplines poliesportives que poden recuperar al web de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Així que agafem aire i saludem al president del Castelló de les Gerres. Vinga.
1: Más de 35 compañías de luz, ¿comparar una por una? ¡Qué loco!
2: En Tunergía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tunergía. Tú eliges, tú ahorras, tú ganas.
3: ¿No será tu energía?
2: No, no. Tunergía. Infórmate en tunergía.es.
4: Portes temps volent reformar la cuina i tindre la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
5: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda, Palop 28 de Benigànim.

0: Bueno, i al nostre espai esportiu volíem posar la guinda final al pastel, no? Parlant del Castelló de les Jarres. Sincerament, crec que no caiguem del núvol de lo que s'ha aconseguit a Castelló. No caiguem en el núvol, perquè qui ens ho anava a dir a principi de temporada? En els equipassos, perquè hi havia equipassos. En aquest grup on serà la tercera valenciana, que aquest municipi de la Vall d'Albaida anava a complir un somni que del qual no volen que es desperten, que és com no eixa promoció d'ascens a segona valenciana. A lo que ja dito, podem arribar a dir, han arribat, saben que han fet una temporada espectacular, però sí que és de veres que moltes voltes no el posàvem en el mapa. Era Alcoyano B, Bocairent, Bocairent, Alcoyano B. Però finalment, miren el que han aconseguit després d'aquesta victòria per 1-2 davant la Geneta B i després de fer una temporada espectacular. Recorden que el partit es jugarà este diumenge a les 6 de la vesprada en el camp municipal de Tous. Tous, Castelló de les Jarres. Partit d'anada i tornada. La tornada serà a la Gerreta. Saludem al president, a Ramon Beiber. Hola, Ramon, què tal?
1: Hola, molt bona vesprada a tots.
0: Bueno, en primer lloc, enhorabona. No m'he deixat altra paraula, Ramon. Que barbaritat.
1: Pues sí, gràcies. La veritat és que sí, una barbaritat, perquè, com tu dies abans, pues, era algo impensable estar allà dalt a aquestes altures de la temporada i, pues bé, molt contents, molt d'esforç, molt de treball, molta il·lusió, sobretot molta il·lusió, i pues, les circumstàncies han donat que estem ahí i a disfrutar del moment, que és el que importa.
0: Això és el més important i crec que és vital, però parlar un poquet de la temporada, Ramon, tu quant te dones compte, a més, sabem que eres un home de futbol, quant te dones de que, ostres, i sí, tenim l'oportunitat d'estar ahí?
1: Pues mira, com tu estàs dient, nosaltres durant la temporada, pues l'objectiu era, pues bé, millorar un poc de la temporada passada, que van quedar el 8è. I les quals pues, anàvem prou bé fins que van vindre les lesions, perquè han tingut 4 lesions greus de 4 persones que han passat per quiròfano i han acabat la temporada, pues, com aquell que diu, un no només és començar. Damunt hem tingut la mala sort de que ha sigut de 4-3 de la part de davanters, entonces, clar, avui en dia el gol és el que val, clar. I nosaltres pues, en aquest aspecte pues, s'han patit prou. L'únic que, clar, com a equip, no vaig a dir la defensa, sinó com aquí, com a bloc, pues el equipo defensivamente es una bestia. Defensivamente es una bestia. Entonces, Mato, pues resultáis, pues en endurance. Y yo creo personalmente que el momento clau, pense yo que va a ser el día 1 de març, que guanyem en el Vall de 0-1, y el día 4 de març, que guanyem en el 1-2, un partit que teníem aplaçat. Eren dos casos prou difícils, i l'equip estava mermat per culpa de lesions, sí. I ahir crec que jo va ser un punt d'inflexió de dir, ostres, pues estos dos partits han guanyat,
0: cuidado,
1: clar. Pues igual estem allí. I bueno, pues lo que he dit antes, molta gana, molt de treball, molta il·lusió, pues hem anat, i com el que no vol la cosa, pues han fet 16 partits sense perdre consecutius,
0: es que...
1: 14 victòries i 2 empats, i claro, això és lo que mos ha col·locat allà dalt.
0: L'última jornada que tu com la vas viure? Patiries com ningú, no?
1: Pues sí, perquè...
0: És un 1-2 i farragós, partit farragós.
1: Sí, a veure, damunt visitàvem un camp que és el de la Saneta que estava corejant-se que era el Matagigantes. Entonces, sí. Claro, vam anar allí i sabíem que anàvem a patir, Però bé, van eixir bé les coses, vam lograr la victòria. El que passa és que quan no estava unificat lo dels horaris, pues encara mos tocava patir 24 hores més, hasta que no saber com
0: quedava l'Alcoyano. Això és una llàstima, sincerament, de que no se farà l'horari unificat, encara ho pense, crec que és una cosa que cal tindre en compte per a pròximes temporades, però bueno, disculpa'm per tallar-te, Ramon.
1: No, això, pues molt bé, i després, pues claro, de fet, la il·lusió que tenim així, pues es va desplaçar gent de Castillo i tot fins a veure el partit de l'Alcoyano.
0: Ostres.
1: I és que no vam poder, pues, per WhatsApp, per tocaes, anàvem informant-nos a veure com estava, perquè, clar, era aquest partit. I, clar, eren 90 minuts d'esperar a veure si acabaven de ficar-li la guinda al pastel. I van tindre sort, pues mira, ahí estem.
0: Que bonic, la veritat. I, bueno, com ha sigut esta setmana per a vosaltres? Sobretot de preparació i d'organització d'autobusos, perquè pel que sé, hi he vist a xarxes, esteu ahí muntant una verana a la taula brutal, la veritat, per a que l'equip no estiga soles.
1: Pues sí, com estàs dient tu, la setmana ha sigut mogudeta. Hem estat manejant molts perquè els deberes que han de resaltar l'afició de Castelló. Sí. Totes les setmanes el camp està ple. I clar, pues, no te vull dir res, el dia de l'Alcoyano pues, va ser un reventó que claro. Jo, sincerament, en este camp no ho havia vist mai. I ara, pues, claro, mos devíem a l'afició i vam en seguida organitzar autobusos, vam parlar a l'Ajuntament, l'Ajuntament ha col·laborat al 100%, i la gent, pues, claro, el que mos imaginem. De moment, pareix ser que tinguem 150 persones que es desplaçaran en autobús, més a banda, prou gent en cotxes perquè coincideix que hi ha comunions i hi ha molta gent. Jo estic en la comunió, però a l'hora del partit, res, va callar.
0: Imagina't. Que fort, que fort, que quina alegria. Sí, sí, dona, també escoltaré això. Dona, escoltaré això, faltaria més. Bueno, per cert, ja preguntar-te un poc per partit, per lo futbolístic, com veus tu el partit davant el Taus d'este cap de setmana? Tu eres del que dir, si em vius i ja en la gerreta me l'enjuguen tot, o eres de guanyar el partit, siga com siga?
1: Bueno, pues mira, nosaltres, clar, el primer que vam fer en seguida va ser bueno, la qualificació del Taus, clar. Clar. I, clar, veus que té 27 gols en contra, igual que nosaltres que tinguem 24. Entonces veig que són dos equips defensivament pues, molt bé. Sí. Així que és de veres que tenen més gols a favor. Entonces, pues mira, no sé, jo ja firmaria un 0-0 i després hagi guanyat nosaltres ja, i festa completa. Però bueno, el futbol és el futbol i tampoc han de dir que no a guanyar allí.
0: Totalment.
1: Nosaltres coneguem el míster, segur que així m'ha guanyat. Això ja t'ho dic jo, segur.
0: Vamos, en David, vamos, no perdin les caniques, com diu el Topi.
1: David, i s'ha guanyat segur. I així m'ha guanyat segur. Després, pues, ja va influir moltes coses. Com estiga la gent, com estiga l'ambient, el camp que m'han dit, perquè jo no he estat mai en tots, m'han dit que és de césped
0: és natural.
1: Entonces, pues, claro, igual influeix un poquet. Però bueno, bé. Nosaltres anem en ganes, anem en il·lusió. I el que vam dir l'altre dia... La festa moato ja la tenim i ja l'han celebrat i si redondegem, doncs bé, i si no, pues, el 10 no mos el lleva ningú de la temporada que hem fet.
0: Clar que sí, cal gaudir de l'experiència i cal gaudir d'això que és històric per a tot el poble. Ramon Meiber, president del Castelló de les Gerres, moltíssima sort de cara al partit del diumenge, esperem que tota la gent del poble estigui allí present en tots i que donem molta força per arribar al pròxim partit en la Gerreta i que, vamos, tinguem un ambientazo espectacular. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.